0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quiere ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: promès de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer, és una festa col·lectiva.
2: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejar.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra. I que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta havanera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta. Una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal, per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup de veneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau.

acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, les Veus de Reus.

i estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades d'havaneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i David, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcadi i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcadi i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de Mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera.

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents: No t'oblido, en lletra i música de Josep Manuel Olaya; Pesca llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger; i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música d'Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany, en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Argeu.

0: fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Caldes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre a casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins a casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tú que eres yo, más si no te toco.
6: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Romàntica i amorosa aquesta cançó de Karol G i Greg González, Después de ti.

0: 107.3 FM.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Nova cançó també i una novetat que et presentem dels nois de Taburete. Aquí tens Carta Blanca.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua!

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Aquesta és una altra de les peces noves que et presentem a Ràdio Vilafana FM, la nova de Yorkaji i Bele.
1: Yo no sé cómo...
0: Aquí tens Abusadora, Tambores.

0: 107.3 FM.
1: S'ha acabat perquè sempre...
2: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot, al 107.3, a Ràdio Vilafant FM.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
3: La millor selecció musical del

0: diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: Ritme amb aquesta nova cançó de Jordi Ninus. Les coses bones. Vinga, pensem en positiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i ha demanat, això sí, a la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
3: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants puguin refrescar-se durant la visita. Ho explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
4: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits, a les tardes tenim jocs d'aigua al carrer del Peix perquè ens puguem refrescar tots plegats.
3: La mostra, organitzada per l'UBIC, es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
1: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
5: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
6: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
5: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
6: Ajuntament de Vilafant.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns.

0: www.radiovilafant.net.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Nosaltres des de Ràdio Vilafant t'oferim sempre les novetats, com aquesta nova peça d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys a la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Incombustibles, que a la seva edat continuen siguent un dels grups més importants del món, i quina traça que tenen al fer cançons. In the Stars és el més nou de Rolling Stones.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Cuando muera, una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.
2: Cuando vengan a comerme los gusanos y se encuentren tu nombre en mi corazón, murcianica mía, el mundo esté muy malo y no se merece gente como tú. Una lágrima apagó mi último calo.

No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres.

0: Adiós.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Ruta 66.
3: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: Arriba la FM, la nova cançó de Muse, Night Shift Superstar.

Spaceship Superstar és la superestrella del Tor de nit. La cançó de Muse aquí a la sintonia de ràdio i la Fana FM. Aquesta té ritme, eh?

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Na, na, na, és un títol fàcil per la nova cançó de Mama Dusha.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre a casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins a casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35. Es preveu que les tasques puguin durar hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrellotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: és FM.
1: La vida de versió no boia actualitzada d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

0: en el món de veritat.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: pico en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: La incombustible Madonna torna a escoltar-se aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest treball, amb la col·laboració de Fate, Madonna i Fate, Read My Lips.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: Música i ritme aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta peça de Joan Liaño, Kiss Cari.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Sabeu fer figures en paper? Es diu origami, com el títol d'aquesta cançó de Kesha.

0: fan. 107.3 FM.
1: Veus a la sorra i al mar.
2: La veu de Joan Dausà amb Mama Duixa plegats amb aquesta peça. Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Tu i jo no me quiero ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: It's murder on the dance floor. A Ràdio Vilafant seguim en marxa, no ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so del moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldolot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!

Garandigareta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: FM.
1: Bon moment per estar aquí en el 107.3 de la FM. Això et permetrà escoltar la nova d'Abraham Mateo. Què tal te va sin mi?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Fan. 107.3 FM.
1: Ens agrada compartir amb la nostra audiència totes aquelles cançons que s'estan punxant a tot arreu, com aquesta de Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿pa qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: T'agraden els petons? Que te'n facin molts? Mua, mua. Doncs aquí la tens, la cançó de Ginestar. Mua, mua, mua, mua.

0: Jo presento el plan.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant.
3: No estic gaire d'acord amb el títol d'aquesta cançó de Junts, Rajola i Abril. Ens diuen que el món no està fet pels romàntics. Tu què hi creus?

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
4: Ya todo.

0: No.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Arriba aquesta nova peça musical de Melody. El tema porta per títol Alarma. Entro en

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tu relaxa't. Nosaltres aquí a Ràdio Vilafant et posem la banda sonora.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 597 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 5 i 6 de juliol del 2026, un mes més. El passat divendres, dia 26, a Castelló d'Empúries ens va deixar en Constantí, en Cuns, com li dèiem, Fontclara i Genís, amb 72 anys. És el pare del jove compositor i músic Martí Fontclara i Palomeres. Les nostres famílies teníem un vincle molt estret, ja que el seu pare i el meu foren germans de llet. La meva àvia era la Dida. Rebin la seva vídua, la Maria Pilar, fills Martí i Mia, nets, germana i tota la família i amics, el nostre més sentit condol. A la seva memòria escoltarem la sardana del seu fill, en Martí, Nonna, l'interpreta la Cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Nonna, és de Martí Fontclara i Palomeres, i l'hem dedicat a la memòria precisament del seu pare, que ens va deixar el passat dia 26. Reposa en pau, Cuns, et recordarem sempre. La propera és una obligada de dos flabiols, és del compositor David Puertas i Esteve, que ens interpreta la Cobla Marinada, els solistes en Sergi Gil i en David Puertas, el propi autor. El seu títol, Sant Pere i Sant Pau. Amb ella felicitem a tots els Peres i Paus que el dilluns passat van celebrar la seva onomàstica, però molt especialment d'Agullana en Pere Rigall, que també el felicita en Xavi Roig, de Barcelona les Roquetes en Pere Mallofré, de Banyoles en Pere Angelats i en Pere Illa, de Breda en Pere Anglissano, de Castelló d'Empúries en Pere Canet, de Figueres en Pere Lianyo, en Pere Planes i en Pere Pagès, de Girona en Pere Güell, de les Preses en Pere Santolària, de les Escaules en Pau Alegrí, de Maçanet de Cabrenys en Pere Oliva, de Mataró en Pere Fonseca, de Montesquieu en Pere Portell, que també el felicita tota la colla de les Sardanes, d'Oriols en Pere Oliveres, de Palau Saverdera en Pere Barrot, de Prés d'Empordà en Pere Drouer, que també el felicita en Xavi Roig, de París en Pere Oliva i Geli, de Parlada en Pere Genís, de Porqueres en Pere Gifreu, de Sant Esteve d'en Bas en Pere Colomer, de Sant Julià de Ramis en Pau Ferrer, de Torroella de Montgrí en Pere Banyeres, de Viladamat en Pere Font, i tots els del Coset de Vilabertran felicitem en Pere Renart, en Pere Vila, en Pau Turbau i en Pere Alvarado, i en Xavi Roig felicita en Pere Ferrera.

Sergi Gil i David Puertas els Flabiols, amb la Gobla Marinada, ens han interpretat Sant Pere i Sant Pau. És del propi David Puertas i Esteve. De Lluís Badosa i cantada per les Anxovetes, que vaig enregistrar el passat dissabte, dia 27, a Figueres, escoltarem La Puntaire. Va dedicada, amb tot l'afecte, a la Maria Rosa García Merideño, que el dilluns passat, dia 29, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria Rosa, de part del teu Paco, fill Jordi, Nora Núria i net Roger.

Les anxovetes ens acaben d'interpretar La Puntaire, és d'en Lluís Badosa. Del compositor Max Avar escoltarem Platja de Banyuls, interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. Aquesta se'n va cap a Cervera de la Marenda per a felicitar en Denís Passanau, que el dilluns 29 va celebrar el seu 83è aniversari. Per molts anys, Denís.

interpretada per la Cobla Juvenil de Sabadell, acaben d'escoltar Platja de Banyuls, és de Max Avar. L'Àngel Barrot de Palau Saverdera i tota la família feliciten el seu germà, en Pere, per la seva onomàstica del passat dilluns dia 29. Moltes felicitats, Pere. Ha escollit la sardana del compositor amic teu, l'Alfons Mias i Martí. Sal independent, l'interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

de l'Alfons Mias i Martí, la cobla principal de Lisbal, ens ha interpretat Salt Independent. En Xavi Roig de Figueres felicita a la Olga Pi de Girona per la seva onomàstica del passat dimecres dia 1 i a la Irene Gomà, que aquest diumenge dia 6 celebra el seu aniversari. Moltes felicitats a totes dues. La sardana escollida és la del compositor Enric Solsona i Gilabert. Està interpretada per la Cobla Municipal de Barcelona. El seu títol, La pubilla enamorada.

0: Acaben d'escoltar La pubilla enamorada, de l'Enri Solsona, que ens ha interpretat la Cobla Municipal de Barcelona.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Aquest dijous dia 2, la Joana Gage de Sant Joan de les Abadeses em recorda que el seu marit Manel Garcia ens va deixar fa 13 anys i que com cada any li agradaria escoltar, dedicada a la seva memòria, la sardana del compositor Josep Coll i Ligora, El Sereno. Aquí la tens, Joana. És la versió que vaig enregistrar el dissabte passat també a Figueres a l'actuació de les Anxovetes.

de Josep Coll i Digore, les anxovetes ens acaben d'interpretar El Sereno. De la Rosa, Salat i Artola, la cobla La Flama de Farners ens oferirà tot seguit La Sardana de Tothom. Amb ella felicitem a la Cora Fernández, de part de la mare i de tota la família, que aquest divendres dia 3 ha celebrat el seu aniversari. Promulgueix, Cora.

La Flama de Farners ens acaba d'interpretar La Sardana de Tothom, és de la Rosa Salat i Artola. Del castelloní Lluís Buscarons i Pastells és la propera. El seu títol, 50 anys de joia, l'interpreta la cobla La Flama de Farners. Tota la gran cosinada la dediquem a la Xixel Gans i en Carles Rovira, que aquest divendres dia 3 han celebrat les seves noces d'or per molts anys per ella.

50 anys de joier, de Lluís Buscarons i Pastells, l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. Anem ara cap a Mataró per a felicitar a la Maria Teresa de la Fuente, que ella també és aquest divendres que ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Maria Teresa, molts de petons. La sardana no podia ser altra que la que va escriure el teu estimat Salvador Comas. Amb el teu nom, Maria Teresa, l'interpreta la cobla i l'oro.

La Cobla i l'Uro ens acaba d'interpretar Maria Teresa, és d'en Salvador Comas i Mas. De Josep Capell i Hernández gaudirem de la seva sardana Caliu de Joventut, que ens interpretarà la Cobla Juvenible de Bellpuig. Aquesta se'n va cap a Garrigàs per a felicitar en Nil Ferrer, que aquest dissabte dia 4 celebra el seu 15è aniversari. Per molts anys, Nil, de part dels pares, família tota, però molt especialment dels avis Miquel i Pepita.

Caliu de joventut, de Josep Capell Hernández, ens l'ha interpretat la cobla Juvenívola de Bellpuig. Del mestre de l'Horta de Sant Joan, en Tomàs Gili Membrado, és la propera. Porta per nom a l'amic Gerard i està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Va dedicada a la persona que el mestre li va escriure, que és l'amic i company de Ràdio Estel, en Gerard Carrión, per a felicitar-lo, ja que aquest diumenge dia 5 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Gerard.

El cop la ciutat de Girona ens acaba d'interpretar a l'amic Gerard, és d'en Tomàs Gil i Membrado. Anem a repetir autor i quasi també el títol. Escoltarem de Josep Coll i Digora, interpretada per la Cobla Salvatana, Els dos serenos. Va dedicada en tot l'efecte a la Carme Soc de Figueres, que ella també celebra el seu aniversari aquest diumenge dia 5. Per molts anys, Carme, de part d'en Jordi, de tota la família i de tota la colla Empordà.

La Cobla Salvatana és qui ens ha interpretat Els dos serenos, de Josep Coll i Ligora. De Calldetenes, en Pep Vigues i tota la família feliciten primerament a la seva esposa, l'Assumpci Pujol, que aquest diumenge dia 5 és el seu aniversari, i el dilluns dia 6 la seva neta, la Ia Prat de Saba i Vigues, celebrarà el seu 21è aniversari, per molts anys de totes dues. La sardana, com no, és la del compositor Carles Santiago i Roig. En Pep i l'Assumpci l'interpreta la cobla, la principal del Llobregat.

0: De Carles Santiago i Roig, la cobla principal de Llobregat ens acaba d'interpretar en Pep i la Sonsi.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 4 de juliol, al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la principal de Tarragona. A Caldes de Malavella, 31a diada del soci a la plaça de la Selva, a les 8 del vespre. 6 sardanes de 10 tirades amb la principal de Cassà. A Santa Pau, en el centre cívic de Cala Guapa, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Rossinyolets. A Banyoles, a la pesquera de Santa Rosa, 74è aplec de la sardana, a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre. Cobles principal de Porqueres, Sol de Banyuls i principal de Banyoles. A partir de les 8 del vespre, botifarrada popular. A Ripoll, barri del Ninot, a la carretera d'Olot, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Canigó. A Olot, al Firal, a les 9 del vespre, nit de sardanes amb la cobla Moreneta. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla la principal del Bisbal. I a partir de 2:15 i durant tota l'audició hi haurà un taller per aprendre a ballar sardanes a càrrec dels membres de l'Esbart Joaquim Ruïra. Diumenge, dia 5 de juliol, a Girona, és la festa de Can Gibert del Pla. Missa solemne a les 12 i a la sortida vermut i sardanes amb la principal de Banyoles. A Olot, en el barri de Sant Cristòfol, en el parc de Miquel Martí i Pol, a 2:15 del matí. I a 4:15 de la tarda, en el parc de les Visoroques, hi ha sardanes amb la cobla, la principal d'Olot. A Maçanet de Cabrenys, plaça de la Vila, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Cistella, plaça Major, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Servianenca. A Hostalric, a plaça de la Vila, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la Maravella. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Girona, a la plaça de l'Assumpció, a les 7 de la tarda, hi ha la Flama de Farners. A Flaçà, és la Festa Petita, a les 7 de la tarda, a la plaça del Carrilet, sardanes amb els Rossinyolets. I a Blanes, al cicle d'estiu, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, hi ha la cobla Vila d'Olesa. Dilluns, dia 6 de juliol, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. Dimarts 7 de juliol, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Montgrins. I a Girona, en la plaça de les Sardanes, en el barri de Besagüell, a 7:45 del vespre hi ha la cobla Ciutat de Girona. Per el dimecres, dia 8 de juliol, a Tiana, en el parc antic del camp de futbol, a 7:15 del vespre, festival d'estiu de cobles i compositors. Aquest dimecres hi ha la cobla Montgrins i els compositors seran en Conrad Rafart i en Quim Reixac. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Foment del Montgrí. I a l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit hi ha la cobla Mil·lenària de Perpinyà. Dijous, dia 9 de juliol, a Riudarenes, a la plaça de la Vila, 2:15 de la nit hi ha la cobla Montgrins. Divendres, 10 de juliol, a Tortellà, a la plaça, a les 9 del vespre hi ha ballada amb la cobla Montgrins. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 del vespre hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a 10:15 de la nit hi ha la cobla La Flama de Farners. I a Figueres, segona ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit amb la cobla Bisbal Jove. Dissabte 11 de juliol, a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Llambilles, en el parc de l'estació, a 7:15 del vespre hi ha la cobla Ciutat de Girona. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, vigília de plec, ballada amb la cobla la principal d'Olot. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Foment del Montgrí. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. Diumenge, 12 de juliol, a Olot, 63è aplec en el Parc Nou, matí 2:15 i tarda 2:45, cobles, principal d'Olot, Ciutat de Girona i Bisbal Jove. A Viladrau, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda hi ha la cobla Genisenca. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I a Blanes, cicle d'estiu, en la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Mediterrània. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb el programa, i ara anem per les estrenes. La primera és la del compositor i flaionaire en Ferran Carballido i Enric. Està interpretada per la Lluïsos Coble i estrenada a Taradell el passat dia 21 de juny. El seu títol, Cua de Pinzell.

La Lluïsa Escobla ens acaba d'interpretar Cua de pinzell. És d'en Ferran Carballido i fou estrenada a Taradell el passat dia 21 de juny. Del compositor de Perpinyà, Olivier Marquès, escoltarem Un cercle d'amistat. Està interpretada per la Cobla Contemporània, que es va estrenar a Tordera el passat dia 23 de juny.

Interpretada per la Cobla Contemporània, acaben d'escoltar Un cercle d'amistat, és de l'Olivia Marquès i fou estrenada a Tordera el passat dia 23 de juny. A Vistabella, el passat dia 27 de juny, la Cobla Maricel estrenava la sardana de l'Anna Abad i Gils amb el títol de Vistabella.

La Cobla Maricel ens acaba d'interpretar Vista Vella. És de l'Anna Bat i Gils i fou estrenada el passat dia 27 a Vista Vella. I anem ara a per l'última estrena d'avui, que tingui lloc a la plec de Llançà del passat diumenge dia 28. És del compositor escalenc, en Joaquim Osteny i Doña Beitia. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i que la va dedicar a la seva metgessa del trueta, la doctora Cèlia Caula de Llançà, amb el títol de La doctora de Llançà.

de Joaquim Mustenc, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar la doctora de Llançà, que fou estrenada a l'aplec de Llançà del passat diumenge, dia 28. En aquest esmentat aplec de Llançà es van interpretar també dues sardanes que segurament només s'havien interpretat el dia de la seva estrena. La primera és una del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau. El seu títol, Sardanes a Llançà, l'interpreta la Cobla Rossinyolets.

interpretada per la cobla Rossinyolets, acaben d'escoltar Sardanes a Llançà. És de Jaume Bonaterra i de Bau. I la segona és del compositor de l'Armentera, en Josep Masó i Quer, amb el títol de La flama de Llançà. Aquesta la interpreta la cobla Bisbal Jove.

0: De Josep Masó i Quer, la Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar La Flama de Llançà.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: Del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galbany i Abril, gaudirem de la seva sardana Blanes, pòrtic de la Costa Brava. Ens la interpreta la Cobla.

Blanes, Pòrtic de la Costa Brava, de Siegfried Galvany i Abril, ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. Aquest dissabte, dia 4, a Banyoles celebren el seu 74è aplec a la Pesquera de Santa Rosa. Dedicada a ells, desitjant-los un gran aplec, escoltarem la sardana d'en Josep Ferràs i Casòliva, interpretada per la Cobla Salvatana. El seu títol, A Banyoles i el foment, 90 anys d'agraïment.

acaben d'escoltar a Banyoles i en el Foment 90 anys d'agraïment. És d'en Josep Ferràs i l'ha interpretat la cobla Salvatana. Del mestre Conrad Saló, interpretada per la principal de la Bisbal, tot seguit gaudirem de la seva sardana Als peus de la Verge.

principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Els peus de la Verge, és d'en Conrad Saló i Remell. Tot seguit, una obligada de Tible, és de Josep Maria Boix i Rissec. El seu títol, Cantava el passerell, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

de Josep Maria Boix i Reixec, que acaben d'escoltar, cantava el Passerell, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del segon CD de sardanes inèdites de Francesc Mas i Ros, escoltarem interpretada per la cobla Mediterrània Canta Pastoreta, i amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'Embalat. Balla o escolta, però disfruta amb la música de l'Embalat d'estiu. Hola amics, novament entre tots vosaltres per oferir-vos la música de l'estiu, la música de l'Embalat d'estiu. Aquella música que possiblement us porta records que vau ballar i, com no, desperta en vosaltres un ànim d'uns anys passats. Com sempre, recordant la música en petites i grans orquestres de casa nostra. Que disfruteu el programa d'avui de l'Embalat d'estiu.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
1: Avui també us portem una orquestra gallega, concretament s'anomena, el seu nom és l'Olympus, i canta i toca i fa ballar així de bé. Música per tu, música per disfrutar, aquí a la teua sintonia preferida. Vivir així, amb molt de ritme.
3: Me domina el corazón, no sé luchar contra el amor.

Aquest és la versió que han fet l'orquestra Olympus de Vivir així és morir d'amor. Aquí, a través de la teva sintonia preferida, com sempre, gaudint dels millors temes i gaudint també d'aquelles cançons que es porten, sens dubte, grans records. I a través de la teva sintonia preferida i a partir d'aquest moment, una selecció de tots els millors èxits de les orquestres de l'embalat. I avui continuem en aquesta gran formació musical gallega anomenada Olympus. Vivir lo nuestro és el tema que ens porten a continuació.

0: gaudint d'aquest ritme que es porten les grans formacions gallegues avui en aquesta ocasió, disfrutant de la música de l'Orquestra Olympus.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I continuem la nostra marxeta en aquestes orquestres que ens porten els seus èxits d'estiu. Com no, avui en una orquestra gallega, com ja m'ho hem dit en un principi, l'Olympus. I continuem gaudint d'aquest tema, Déjame de llorar.

Aquesta formació té tant com 5 veus i 9 instrumentistes. Mamma, mamma és el proper tema que ens porta.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Acabem d'escoltar aquests mix vals. Peces Mèxic en la piel, Bohemio enamorado, Gràcies a ti i Aunque te haga calor. Quatre temes encadenats aquí, a la teua sintonia. Gràcies. Participació d'Olympus Orquestra en el seu baix nom genèric d'Evolución. Continuem i seguim endavant ara...

Olympus és una formació gallega que en adaptació marca estil i formes diferents a les tendències que hi ha per aquelles terres. I continuem ara amb més temes. Quan nos volvamos a encontrar...

0: Malat, selecció d'estiu. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Per qualsevol cosa que ens vulguis demanar, sempre que sigui dintre el tram de la música, no? Clar està, és el que ens dediquem aquí a la ràdio i nosaltres volem oferir l'oportunitat, la possibilitat de gaudir de la teva orquestra o de gaudir d'aquell tema orquestral que t'agradaria escoltar. Ja ho saps, la nostra adreça és embalatradio@gmail.com. Ja ho hem dit i ho hem repetit moltes vegades perquè t'ho puguis apuntar. A la teva sintonia, gaudint de la nostra música. I l'amic Jordi, que molt amablement doncs ha escrit a través de l'embalatradio@gmail.com, volia escoltar aquesta dansa gitana. Doncs per tu, Jordi, i per tota la teva família.

0: tal com ens ha trobat en Jordi i ens ha encarregat que li poséssim aquest tema, també tu, sí.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I a través de la teva sintonia preferida i a partir d'aquest moment, una selecció de tots els millors èxits de les orquestres de l'Embalat.

l'embalat, selecció d'estiu, els millors temes de les millors orquestres recollits perquè t'ho passis d'allò més bé aquest estiu al nostre costat.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: I continuem endavant, ja quasi la recta final del nostre programa d'avui en l'Orquestra Olympus. Com sempre us hem dit, al llarg d'aquest programa és una formació del país gallec que ens ha portat doncs, el seu estil i les seues formes de música. Continuem en un tema que diu Té echado de menos.

0: balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.

rima i m'arrima el que ens ha portat l'Orquestra Olympus ja per acabar pràcticament el seu programa. I nosaltres aquí t'emplacem per la setmana que ve, a la mateixa hora i al mateix dia, aquí mateix, a través de la teua sintonia preferida. Ha estat un plaer acompanyar-te al llarg d'aquesta horeta en l'Orquestra Olympus des del País Gallec, en tot tipus de temes. Ja us deixem en aquest Eres tu, en ells us diguem adeu-siau.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana analitzarem la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, Disclosure Day, el retorn del director d'Encontres en la tercera fase i ET a la temàtica extraterrestre. El programa d'avui és especial. Si encara no heu vist la pel·lícula però us interessa el fenomen ovni, us recomano que us quedeu. Començarem amb una part sense spoilers, en què farem la crítica de la pel·lícula i us explicarem la seva producció. Després, en la part amb spoilers, anirem molt més enllà del cinema. Perquè Disclosure Day no només és una història de ciència-ficció. La pel·lícula es basa en casos documentats que Spielberg presenta com a possibles proves de visites extraterrestres. Alguns us sonaran, d'altres no. Però volem esbrinar què expliquen realment els informes, què sabem avui sobre aquests incidents i per què continuen generant debat dècades després. També reflexionarem sobre una pregunta que ha fascinat la humanitat durant generacions. Què passaria si es demostrés que no estem sols a l'univers? Com reaccionaria la societat? Com afectaria les religions? I quines conseqüències podria tenir per a la nostra manera d'entendre el món? Aprofitarem la presència del nostre astrònom de capçalera per parlar de les enormes distàncies que separen les estrelles, de les dificultats dels viatges interestel·lars i de com podrien ser aquests hipotètics visitants. I, evidentment, no abandonarem la pel·lícula. Comentarem les escenes més destacades, les idees que planteja Spielberg i intentarem interpretar el significat de l'enigmàtic missatge final. Avui m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en David Ràfols, que serà la nostra pota científica en aquest viatge cap al desconegut. Qui us parla? L'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el nostre blog amb crítiques de cinema, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a mirar el cel, qüestionar moltes certeses i preguntar-nos si, potser, no hem estat mai tan sols com ens pensem. Comencem!
1: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
2: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is today's

0: I comencem avui ja el programa dedicat a Disclosure Day, aquest thriller de ciència-ficció dirigit i produït per Steven Spielberg a partir d'un guió de David Koepp basat en una història del mateix Steven Spielberg. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I avui tornem a tenir aquí al programa en David Ràfols, enginyer astrònom de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, també conductor del podcast Les Marmotes de la Biblioteca. Vas estar amb nosaltres parlant també d'extraterrestres, però diferents de lo que hem tingut aquí a Project Helmeric. I abans d'acabar temporada també doncs, teníem ganes, ja que teníem aquesta pel·lícula que podíem lligar, dic, mira, que torni venint David i en parlem. Com estàs, David?
2: Molt bé, moltes gràcies per tornar-me a convidar.
0: Doncs contents de tenir-te aquí i abans de preguntar-vos i de que comencem a desgranar la pel·lícula i què ens ha semblat, a veure, Marta, fes-ne 5 cèntims del que és la pel·lícula. Tenim aquí una petita sinopsis.
1: És la que m'has escrit tu.
0: Sí.
1: Espero que estigui bé.
0: Espero, a veure, va.
1: Molt bé. Doncs vinga, de què va aquesta pel·lícula? Doncs en un món on el govern porta dècades amagant proves de vida extraterrestre, en Daniel, que l'interpreta en Josh O'Connor, un expert en ciberseguretat, topa per casualitat amb documents que demostren l'existència d'aquest contacte. Convençut que la veritat pertany a tota la humanitat, decideix fer-la pública i això el converteix immediatament en l'objectiu d'una xarxa de poder disposada a qualsevol cosa, a qualsevol, per mantenir-ne el secret. Mentrestant, la Margaret, interpretada per l'Emily Blunt, excel·lentment, no m'ho has dit tu, però ho dic, una presentadora de televisió de Kansas City, comença a patir episodis estranys i inexplicables que sembla connectar-la, sense saber-ho encara, amb el mateix misteri.
0: Doncs molt bé, això seria...
1: Dues vides separades al néixer.
0: Sí, no ben bé al néixer, però bé, és igual, estem amb la part sense spoilers encara, per tant no explicarem gaire res més d'això. Però sí, això seria aquesta pel·lícula que, a veure, us pregunto què us ha semblat. Sí que, en certa manera, és una pel·lícula que pot ser víctima de les expectatives, no? Tant pels precedents de Spielberg en el terreny d'extraterrestres i ciència-ficció, com que també a través d'una campanya de màrqueting que no sé si ha estat gaire ben enfocada pel tipus de pel·lícula que realment ens hem trobat com l'hem anat a veure, no? Ho dic perquè jo ja esperava una altra cosa. M'he trobat això, no vull dir que no m'hagi agradat, sinó que em va sorprendre perquè no era el que m'esperava. Sí que un cop, doncs, val, era això, la madures, la penses una mica i dius, val, sí, doncs aquesta part sí, aquesta part no tant, etcètera, no? Que és el que desgranarem ara. I us pregunto, va, David, comença tu, que ets el primer avui. Què t'ha semblat?
2: Bé, jo el que trobo és que l'Spielberg, que és una persona nostrada en el món del cinema i amb molt d'ofici, ha volgut denunciar una miqueta l'estat del món, no? Que és molt convuls, està al marge d'unes guerres que poden acabar siguent mundials, un enfrontament entre tots considerable, i sobretot el que és el poder, com controla la informació per manipular el ciutadà. Ha volgut denunciar això, ho ha posat en un guió, i amb l'excusa de tot el tema aquest de l'existència d'extraterrestres, d'amagar informació sobre contactes amb extraterrestres, doncs n'ha tret un guió, una pel·lícula, que jo crec que li ha sortit més una cinta d'acció que no de reflexió, tot i que veig que hi ha un rerefons, el que va tan a tota pastilla que no et deixa reflexionar fins que no s'ha acabat la pel·lícula, que llavors veus una mica més el contingut de dins.
1: Potser el que a mi em va passar quan vaig sortir de la pel·lícula és indignació per el punt de vista tan parcial, tan fragmentat, en què es vol presentar un fet que vol ser universal i global. I ara que deies això, David, el fet que vagi tan ràpida ajuda a que t'ho empassis sense deglutir. Quan acaba la pel·lícula és quan te n'adones de espera, què m'ha volgut dir i si aquest missatge jo me l'empasso. Totalment d'acord que l'Steven Spielberg faci el missatge que vulgui, que pretengui. Està a punt de fer 80 anys, ha fet un munt de pel·lícules, l'any que ve són 50 anys d'encontres a la tercera fase. els patrons que segueix per fer pel·lícules de ciència-ficció, ho ha dit ell en una entrevista que li he vist al New York Times, ho té molt per mà perquè són més o menys els mateixos sempre, és el que diu ell, té com una mena de plantilla, i en aquest cas jo no m'ha... A mi el que m'ha costat de mastegar és que tot es vegi aquesta confrontació, que no pas dualitat, si hagués estat dualitat m'hagués agradat més, confrontació entre religió i ciència, entre fe i tecnologia, entre aliens i creiem en Déu, i des d'un punt de vista cristià, a més. Això no m'en passo. Però és una pel·li d'acció, així que em quedo amb l'acció. I l'altra, qui s'ho vulgui creure, doncs que s'ho cregui. Que jo no vull dir que no cregui en la vida, que hi hagi vida alienígena, sinó en aquesta dualitat que presenta ell, tan enganxada que és difícil de discernir entre crec en Déu i crec en la vida alienígena. Per què em presentes això?
0: Jo, si t'he de dir la veritat, aquest tema em va interessar poc durant la pel·lícula.
1: Doncs i... no és el que li interessa en David Coeb.
0: Bueno, jo...
1: A ell li interessava força.
0: Clar. Primer, jo m'esperava una pel·lícula que explorés el fenomen ovni, no? Això no arriba fins l'últim terç de la pel·lícula, per la qual cosa... La resta què és? És un thriller d'acció. És Missió Impossible. L'estructura és la mateixa.
1: Sí,
0: però
1: és, fins i tot ells ho han dit, l'Emily Blunt i en Joshua Connor.
0: Que... La pota de conill que va buscar el Tom Cruise, doncs en aquest cas són els arxius, aquests pendrive, que té el personatge de Joshua Connor. I bàsicament això són dos terços de la pel·lícula.
1: Però no els perd mai.
0: No, esclar. No, és que si no, no tindríem l'últim terç. Mm-hmm. Per tant, evidentment, no. Tu ja saps que això, si es diu Disclosure Day, per tant, un moment o altre sortirà la llum, perquè és que si no arribem a aquest clímax, malament. La part aquesta de la religió, que és la que aguanta Joshua Connor, per mi és la baula feble que té la pel·lícula. Tant el personatge com... Perquè al final és a través de la seva xicota, no?, que és una exnovícia, etc., introdueix el tema de la religió. Perquè el personatge de Joshua Connor tu el treus d'aquí... i et queda la pel·lícula sense l'element religiós, no? Per tant, per què hi és el personatge de Connor? Perquè, de fet, ell ja ha complert la funció, que no explicaré encara quina és, però la funció ja l'ha complert. El focus ara és Emily Blunt.
1: No ben bé, perquè hi ha un gest en una part de la pel·lícula que potser ara no puc avançar, en què es veu una genuflexió davant del personatge de l'Emily Blunt.
2: Veritat.
0: Però...
1: A mi això em va matar.
0: Ja. A mi aquest... tema religiós que introdueix a través d'aquesta part és la que menys m'interessa la pel·lícula. M'interessa més la d'Emily Blunt, que m'assembla ella brutal.
1: És, bueno, no, ens ho ha demostrat. Vull dir que no cal fer aquesta pel·lícula.
0: No, però a més, ella aquí està molt magnètica, més que altres pel·lícules. Que...
1: Mai millor dit.
0: Sí.
1: Ignasi.
0: No, però és que a més jo crec que...
1: Ja ho explicarem.
0: Però... Mira que ha fet pel·lis bones, però és que jo crec que... I ella és molt bona actriu, però aquesta per mi és la seva millor interpretació, però...
1: Bueno, i segurament
0: però
1: hi té a veure
0: molt gran,
1: els planos de Spielberg, no?
0: Sí.
1: La llum, déu-n'hi-do, la fotografia...
0: I a més, ella és el personatge que fa avançar la pel·lícula. El de Joshua Connor no fa avançar la pel·lícula. Ella sí. O sigui, li van passant coses, va creixent el personatge, i és a través d'ella que la pel·lícula avança i arriba, no? Per això a mi m'ha agradat més el seu personatge, tota la seva trama. Oblidem-nos, doncs, de pel·lícula de terror, invasió extraterrestres... No és això.
1: Havia de ser?
0: Podia ser, després, o sigui, han hagut... Normalment, quan extraterrestres d'aquest tipus, també hi ha un component de terror, no és el cas. Per això deia que a vegades algú es pot haver sentit decebut en aquest aspecte. I fins i tot Spielberg deia no ha ensenyat res de l'últim terç de la pel·lícula, el material promocional. Hi ha una escena del tràiler que... quan els nens entren a la casa de Hansel i Gretel, deixem-ho així de moment, aquesta escena de l'ull, això es veu en el tràiler, per tant, o Spielberg va dir no ensenyeu això, i els que van fer el tràiler va dir per aquí m'entra, per allà m'assur, jo sóc Universal, vull vendre la pel·lícula, per tant vull ensenyar aquesta imatge, però això que s'havia dit que de l'últim terç no hi havia res, no és cert. Per tant, si
1: potser...
0: t'havies quedat amb aquella imatge del tràiler, que és molt impactant, l'estàs esperant en algun moment de la pel·lícula, i pots sumar dos i dos en algun moment, tu com a espectador. A mi em va passar, eh?
1: No sé.
0: Ara, això sí, està rodada de 10, crec que és impecable, la direcció, com jugues, i té plànols que són pur Spielberg, que li has vist mil vegades tant a ET, en contra de la tercera fase, i bueno, són molt plànols d'aquests que a vegades juguen amb les ombres, no? A ET ho feia molt, per exemple, i tot això està molt bé. I l'altre és, com deies tu, David, aquesta reacció, no?, que té Spielberg de... en un món global avui en dia que estem com que sembla que pugui haver-hi una nova guerra, no?, a escala global, etc., doncs ell ve a donar el seu missatge, el seu punt de vista a tot això. I jo m'ho he pres d'aquesta manera. A més, Spielberg és un tio que també està molt obsessionat amb la Segona Guerra Mundial i que, per tant, doncs ara que pot veure un escenari que ell li pot recordar, un escenari preguerra en el món, crec que s'ha vist ell com a creador amb la necessitat de donar aquest missatge a la gent. Jo m'he pres així.
2: Jo vull afegir una cosa també, que també una cosa a destacar, que en el gènere d'alienígenes, que s'ha tocat bastant, en aquesta pel·lícula de l'Spielberg és impossible no recordar moments, i en número 4 només, però n'hi haurien bastantes més, d'encontres en la tercera fase, que és del propi director, amb totes aquestes premonicions i comportaments dels protagonistes, amb Contact, de la introducció a la fe de tot plegat, Expedient X, la sèrie, amb tota la teoria de la conspiració i d'amagar secrets, i fins i tot de Men in Black,

0: persones que hagin fet gènere d'aquest.
1: I ell va produir una sèrie el 2002 que es deia Taken, Abducidos, que bueno, ja pel nom ja podeu pensar més o menys de què anava, que és una minissèrie de televisió que va produir, que ja tornava a tocar el fenomen ovni, no? Que és veritat que aquests dies se n'ha parlat poc o s'ha recordat poc que existia aquesta sèrie, que és del 2002 i que ell ja estava al darrere, tot i que no fos una direcció seva, no? Vull dir que també són aquests temes que l'autoobsessionen. I l'altre, no sé si heu vist també una mena de... agafant això que explicaves tu, que jo t'estirava la corda, un punt testamentari, no? Per part del director, ara que té 80 anys,
2: no,
1: doncs...
2: No.
1: No? Testamentari amb el sentit de vinc a deixar un missatge...
2: Sí que és cert que quan vaig sortir em vaig fer la pregunta de què li passa a l'Spielberg per dins. Perquè sí que sembla que hagi hagut de fer allò que quan et remou alguna cosa per dins necessites explicar-ho. Ell n'ha parlat en aquesta entrevista a New York Times, entrevista a YouTube, la podeu trobar, que no és que de les seves pors tingui la necessitat de fer pel·lícula, però que sí que quan fa un procés creatiu hi surten les seves pors, com per exemple Tauró, la por de l'aigua que té, que ens la va inocular a tothom, diguéssim, dius, que li sap greu, encara té por però no terror, ja és diferent, no? I sí que fa aquesta mena de... Ell no diu, a més ho diu expressament, no faig teràpia, no vull fer teràpia amb les meves pel·lícules, però és normal que si jo, com Steven, tinc aquestes pors, doncs surtin en algun moment. I sí que vaig pensar que deu estar fent les seves reflexions i que en aquesta entrevista el que troba a faltar en aquest món polaritzat, tumultuós, violent, ell creu que d'una banda falta un gran poder que és l'empatia, que el veiem representat amb el personatge de l'Emily Blunt, i de l'altra que pensa que amb això és la clau de volta, la clau màgica perquè la humanitat torni a estar unida. Però quan ha estat unida Spielberg? O sigui, digue'm, en quin any de la història de la humanitat ha estat unida?
1: A veure, suposo que venint de la Segona Guerra Mundial, arran de tot això, sí que és veritat, no? Es forma la ONU, o sigui, en tota una sèrie de coses de ens anem a posar tots d'acord perquè no es torni a repetir això, no? I ara com que les polítiques actuals sembla com que això s'està trencant...
2: Però això és un bloc occidental.
1: Bueno, és el seu.
2: Hi ha una part de món...
1: Però és el seu punt de vista.
2: Sí, sí, sí, clar. Però, sí.
0: Estats
2: clar,
0: Units és una altra història. O sigui,
2: jo quan
0: tenen una cultura
2: penso humanitat...
0: Tan...
2: No.
1: No, Marta, però no és com pensen ells. De fet, la pel·lícula no està pensada així.
0: Jo trobo que la cultura americana és la que predomina per ells mundialment. I és per això que està feta des del punt de vista dels sí. americans. Potser una visió una mica paternalista, però també a la vegada, doncs, això, el que comentava al principi, no? Ha volgut aportar una mica de gra de sorra per denunciar aquesta situació de món incoherent, desunit, que no ens estem ajudant els uns als altres. I d'aquesta manera, denunciant, que no és la primera vegada que posa sobre la taula alguna injustícia, l'Spielberg doncs, ha portat una mica de gra de sorra, emmascarant-ho amb una història d'informació, però que podria haver estat una altra història completament diferent. El guió l'ha portat a bueno, una de les seves coses que li agraden, que són el tema dels alienígenes, per descomptat.
1: I a més ho posa des del punt de vista optimista.
0: Sí, sí, per descomptat.
1: Vull dir que és el final. Vull dir, és...
2: Clar, ara estic pensant en això de la humanitat unida, del perill d'una tercera guerra mundial, que també surt molt explícit a la pel·lícula. Vull dir que estava pensant que a mi, clar, el tipus de pel·lícula que m'agrada, que m'ho expliquin a través de quina pel·lícula, per exemple, és Civil War, que és que totalment diferent.
1: Bueno, clar, no seria optimista, això.
2: No, gens,
1: perquè... Alex Garland és...
2: Alex Garland no ho és, però, ostres...
1: Però, això és, però Steven Spielberg, el seu segell és l'optimista, el passar-s'ho bé, el bon rotllo... Clar, no, vas amb Alex Garland i vas a tirar-te del pot després de veure les seves pel·lícules. Vull dir...
2: No tant, però et dona una visió que dius, ostres,
1: no,
2: això
1: bé,
2: podria
1: que tinc...
2: passar.
1: Sí, però que
2: en
1: tinguem...
2: canvi, el de l'Spielberg, qui ho diu que això podria passar així? Bueno, jo no seria...
1: Tampoc crec que busqui un realisme amb tot això, sinó que ell busca el missatge, bàsicament.
2: A mi el que... Ai, no, que no puc dir-ho.
1: No, ara en parlarem.
2: A mi el que m'ha agradat...
1: Després ho diem.
3: Does God love us?
4: I don't mean does he love us. I know he does.
3: Does he love only us? Because Genesis says that we're his supreme creation, but do you think it's possible?

0: all that
1: on Earth.
0: What?
2: Genesis. It says we are God's supreme creation on Earth.
3: Doncs va, comencem, i jo us he proposat diferents temes de debat per anar parlant, perquè suposo, David, que tu et deuen preguntar molt, no?, les visites astronòmiques, si mai has vist algun extraterrestre, mai has vist alguna cosa estranya al cel. Avui n'explicarem unes quantes, perquè estem en un programa parlant de la pel·lícula de Spielberg, però també tenim ganes de parlar d'extraterrestres i de coses que podrien ser reals, anava a dir, entre cometes, no?
4: Sí, això és una de les preguntes estrelles quan he anat a escoles a explicar alguna cosa. Una de les preguntes és: tu has estat a la Lluna? I l'altra pregunta és si he vist mai extraterrestres. A veure, jo amb això sóc molt escèptic. Jo puc tenir la meva creença en vida extraterrestre per descobrir així, per un tema de probabilitats, i una altra cosa és pensar o creure en que ens visiten éssers intel·ligents i a través d'un espai tan gran com és l'univers, no? I, bueno, és un... Els humans són molt imaginatius, molt, molt, i aquest és un dels temes que ens agraden, ja ho hem vist al llarg de la història, que és un tema que és caramel, i com que dona de debat, doncs el seguim. Però bé, també a la vegada, des del punt de vista així una mica més racional, sense deixar volar tant la imaginació, en un món en què tenim, ens sembla que no, perquè els humans convencionals mirem més aviat al terra on te trepitgem, però permanentment estem amb ulls a l'espai, sigui per telescopis arreu del món, sigui radiotelescopis, estem permanentment mirant, observant, i que siguin tan sols missatges o llums que veiem que no acabem de definir i això ens porti a deduir que són algun altre tipus de civilització, hi ha un tall considerable.
3: Doncs parlem d'alguns dels fets més notables de la pel·lícula, no? Perquè en el final, a l'últim terç, és com vaig a buidar el pap de coses que són o formen part de la teoria de la conspiració que porta molts anys, no?, circulant a través d'internet, bueno, internet ara, no?, però d'altres maneres, no?, aquesta autòpsia del nino de Roswell, que aquestes fotografies, que això doncs va circular en revistes. De fet, aquí parteix des de l'incident de Roswell, no? I en tot aquest material que veiem a la pel·lícula hi ha material que és original, o sigui que s'ha creat expressament, no? Aquests moments en què veiem pilots de la Força Aèria trobant-se amb boles amb llums brillants al cel, o naus enormes a l'atmosfera, i d'altres estan basats en esdeveniments reals que alguna gent creu que podrien o involucrar la visita de vida alienígena real a la Terra, no? I el cas en què parteix la pel·lícula és Roswell, 1947. A partir d'aquí, doncs, és quan comença tot. Es produeix aquest, no sé si primer contacte, o és el moment en què comença el govern a classificar tots aquests arxius que llavors aniran en cadena, no? El tema de Roswell, es produeix aquest accident a l'any 1947, i a la pel·lícula es revela que l'accident condueix directament a la creació de WordEx, que és aquesta organització, una empresa privada que comença a treballar al cantó del Departament de Defensa per ocultar les evidències de contacte alienígena al públic, alhora que treu profit de la enginyeria inversa, no?, de tecnologia extraterrestre, que és una de les coses que se suposa que està treballant també aquesta empresa WordEx, amb aquest objecte que no sabem ben bé per què serveix, però que otorga poders, però no funciona amb tothom, o no tothom té la capacitat de fer-lo anar, perquè aquí només hi han tres personatges que sembla que el puguin fer servir, no?, que són els que anomenen una paraula nova experienciadors, que jo entenc que són les persones que en algun moment han tingut contacte amb extraterrestres i que per tant tenen la capacitat de fer servir aquests objectes, no?, i que alhora aquests objectes no els hi poden fer mal amb ells. Aleshores, clar, per això tenim el personatge de Colin Firth, que entenem que en algun moment ell també va ser objecte d'experiments d'extraterrestres, i per això té aquesta capacitat de fer-lo servir, al igual que els dos personatges principals, no?, el de Joseph Connor i el d'Emily Blunt.
0: Que aquí a la pel·lícula hi ha una mena de revelació que té l'Hugo, que és sempre heu estat vosaltres dos. Com vulguem dir, hem buscat més gent, no? Implícitament està dient hem buscat més gent, experienciadors, és a dir, gent segrestada per alienígenes, que això abans es veia molta por, i era el tanto, si veus una llum que entra per la teva habitació, és una nau alienígena que amb aquest raig de llum t'abduirà, no? I te feia volar, flotar, en fi, això feia molta por. I aquí és tot molt màgic, és tot molt happy, i els addueixen, els segresten els aliens, els hi posen una mena de corona d'espines que jo vaig veure tan clar i pensava, mare de Déu, el senyor és amb nosaltres, i llavors n'agafen dues ànimes infantils, innocents, pures, que d'un llit a l'altre de cantó doncs els hi fan el mateix procés, però a cadascú els hi atorguen una mena de poders diferents, no? Que jo el que volia apuntar, Ignasi i David, és que aquesta mena de càrrega o de poder, el doctor, que és doctor, ciberseguretat, el doctor Kellner, li provoca que la universitat es quedi sol i es drogui. I penso, home, doncs tot tan maco no és. Vull dir, aquesta mena de solitud, no?, amb què ell es troba, perquè entén el món, el descodifica molt ràpid, les matemàtiques, que això voldríem. És com un sol, jo crec que l'Spielberg té alguna cosa aquí, però bé, alguna mena de debilitat. El deixa sol. Ell ha patit la vida més dura, és com els tu a Boston, jo a Califòrnia, un ha patit la vida més dura, i la Margaret en aquest cas potser no ha estat tan dura la vida amb ella, no? És a dir, no s'ha trobat amb tantes complicacions.
4: Jo volia també afegir una coseta aquí al que ha comentat l'Ignasi, que és altra vegada anar a la cultura americana. La cultura americana, que tot i que cada vegada estem més envaïts per aquest tipus de cultura, amb Halloween, tot el que ens envaeix de la seva pròpia cultura, ells tenen molt interioritzat tot això conspiranoic, no? És veritat que són els precursors de tecnologia per sortir a l'espai, juntament amb els soviètics, van ser els primers a sortir de la Terra, després s'ha viatjat a la Lluna, i des de llavors, sobretot, aquesta cultura que tenen conspiranoica, que comencen a qüestionar-ho absolutament tot, i les persones, ara ja és molt exagerat, no?, perquè el que estem ara visquent aquí, tipus terraplanista, doncs és un camí final de tot el que estem veient, no? Però clar, que ja fa molt de temps que als Estats Units, des de que es va parlar de sortir a l'espai, ja van començar a haver-hi pel·lícules d'invasions extraterrestres, tota aquesta manera de creure les coses a la seva manera, que també ha provocat que hi hagi tanta quantitat de sectes als Estats Units, és un tipus d'agafar la informació amb pinces i sempre a benefici propi. Llavors, potser a Europa tenim una religió molt més estricta, que és la cristiana en general, o la luterana ja quan anem una mica més cap al nord, que talla totes aquestes possibilitats d'altres creences en aquest tipus. Però clar, en un moment que la fe està a la baixa, afloren les altres creences. I aquestes altres creences, doncs, bueno, poden ser així una mica sui generis com ens estem trobant, no?
0: Sí, a més les altres creences, potser m'equivoco, però diria que són més individualistes. És a dir, es fixen molt més en el tu, en el jo com a persona, en el que jo veig és el que jo crec. En canvi, la fe cristiana justament és, jo no l'he vist, però jo hi crec, perquè hi ha un credo, hi ha tota una tradició religiosa, hi ha tota una església.
3: Però jo ja de petit veia programes a la tele que venien d'Estats Units d'entrevistes de gent que explicava que havia estat abduïda per extraterrestres i, o sigui, tot això ens arribava.
0: Però tu t'ho creies?
3: Que no m'ho plantejava.
0: Aquí,
3: pensava, mira,
0: en general,
3: jo pensava que guai, a veure si venen per aquí també.
0: Clar, però
4: només van als Estats Units.
0: No ens ho creiem. Vull dir, no? Jo
3: no
0: diria
3: sé,
0: que no ens ho creiem.
3: Tot això seria el somni de Fox Mulder, eh? Tot el que planteja la pel·lícula, la sí. relació amb Expedient X...
0: Sí, perquè afegint el que deies, David, i, a banda d'aquestes teories de la conspiració, terraplanistes, també d'aliens que viuen al centre, al nucli de la Terra, aliens que han fet les piràmides d'Egipte, que això en David Koepp ho menciona així de passada.
3: Bueno, i el fet que prenguin forma d'animals també sorgeix... d'aquestes, bueno, ara ho comentarem, no? Totes les teories, perquè n'hi ha unes quantes de teories de la conspiració que apareixen a la pel·li, les repassarem.
0: La qüestió és que no només crec que la pel·lícula ens ve a dir que els extraterrestres no hi són des de Roswell, sinó que hi són des de fa mil anys i que potser ells ens han portat, no? Això jo no ho dic, eh? Ho diu el guionista en una conversa amb un periodista. I si això, el fet que hi haguessin alienígenes amb altres valors, cultura, pensaments, reflexions, maneres de parlar, de comunicar-se, perquè a mi el que més m'agrada justament és veure quines altres maneres de comunicar-se poden tenir altres vides fora de la nostra, la terrestre, és si ens han portat cap a un lloc de crear aquestes religions, de creences, de fe... I aquí ja és quan crec que... No? Ja estàs pixant fora de test. Però bé, són les seves... que són lícites, les seves reflexions, però jo crec que la humanitat és prou autosuficient com per fer tot això.
3: Doncs parlem de les teories de la conspiració que ens mostra la pel·lícula, que estan basades en fets
0: no,
3: reals.
0: Com les tracta l'Spielberg? O sigui, jo no acabo de...
3: Què vols dir com les tracta?
0: Les abraça?
3: No.
0: Les rebutja?
3: Tampoc.
0: Les deixa allà?
3: Ell les utilitza...
0: Les testifica?
3: O sigui, ell les utilitza per dir, jo sé que vosaltres això ho sabeu, si no totes algunes... I aleshores ell agafa això com a referent cultural nostre per dir aquest referent cultural existeix, el porto a la ficció i a la ficció això que vosaltres no us creieu jo dic que és real. Jo crec que no s'ho creu, però ho fa servir de cara a la pel·lícula. En un món imaginari que aquestes teories són veritat. Ja està. Penso que juga això. Tema de Roswell, perquè clar, aquí agafa coses que són reals i coses que no. És a dir, el material d'arxiu que ensenya la pel·lícula veiem a personal del govern recuperant cossos d'alienígenes d'una nau estavellada al desert de Nou Mèxic, reflectint així les populars teories conspiratives que han envoltat a Roswell durant molts anys, inclosa doncs, l'àrea 51. Què va passar? Tot i que l'exèrcit dels Estats Units sí que va anunciar inicialment que havien recuperat un disc volador, i això sí que hi ha informes de l'exèrcit que ho diuen, posteriorment es va retractar i va confirmar que les restes trobades no eren res més que un globus meteorològic. Malgrat tot, doncs, durant dècades s'ha vingut argumentant que el govern ha recuperat tecnologia extraterrestre i restes biològiques, tal com suggereix la pel·lícula que Roswell és al principi, que és la part potser és una de les més conegudes. Però llavors també tenim un altre incident a l'any 1965 a Kingsburg, a Pennsylvania. Se l'anomena el Roswell de Pennsylvania, o sigui que ja us podeu imaginar per on va la cosa també, no? En aquest cas, diversos residents van informar haver vist un objecte en flames al cel abans que s'estavellés als boscos. Els testimonis van descriure un gran objecte metàl·lic en forma de gla o campana amb estranyes marques que s'assemblaven a jeroglífics a la seva superfície. No obstant això, el personal militar va arribar ràpidament i va restringir l'accés al públic abans d'emportar-se allò que havia aterrat a Kingsburg, alimentant, per tant, l'especulació extraterrestre durant anys. El material d'arxiu alliberat a Disclosure Day, els governs mostren que, efectivament, van descobrir una nau estavellada als boscos amb restes que presenten marques estranyes. El material nou que incorpora la pel·lícula referent a tot això mostra almenys un d'aquests alienígenes que encara és viu. Connectant amb revelacions anteriors de la pel·lícula, que Lower Decks tenia efectivament subjectes alienígenes vius sota custòdia, els quals interrogaven i sotmetien a procediments invasius, incloent-hi aquest In Vivo 17, que és l'extraterrestre senyor gran que apareix al final de la pel·lícula, no? Que és un alienígena alt, potser dels més alts que veiem a la pel·li. Un altre incident, 1973, a la base aèria de Homestead. Aquest és molt divertit. Jo no el coneixia, però l'he buscat i m'amola la història. És aquest encontre entre el president Richard Nixon i un còmic, que és Jackie Gleason, a l'any 1973. A la pel·lícula veiem Richard Nixon reunir-se amb Gleason a la base aèria de Homestead, a Florida, abans de mostrar-li cossos alienígenes embalsamats, emmagatzemats en unes instal·lacions secretes i segures a la base. I això ho veiem tal qual a la pel·lícula, no? Hi ha un actor que fa de Richard Nixon, etc. I això està inspirat en testimonis de la vida real compartits per la dona de Gleason després de la seva mort, afirmant que el president Nixon personalment va mostrar a Gleason cossos alienígenes en possessió del govern. Tot i que mai ha sorgit cap evidència per corroborar aquesta història, ha perdurat com una peça del folklore dels ovnis. Spielberg incorpora l'esdeveniment a la continuïtat de Disclosure Day, suggerint que la decisió de Nixon de compartir informació classificada combinada amb les conseqüències del Watergate és el que porta a WordEx i el Departament de Defensa a mantenir els futurs presidents al marge de l'activitat extraterrestre, ja que, de totes maneres, acabarien sent civils passats 8 anys. I és per això que tots els expresidents, a partir de Nixon, que han vingut després, no tenen coneixement de que ens estan visitant els extraterrestres. És molt enginyós, això, em va molar molt, i trobo que està molt ben lligat. Agafes aquesta història, aquesta llegenda urbana, i la fa servir com per... anem a ocultar els presidents que existeixen els extraterrestres. Per tant, Donald Trump no sabria que existeixen els extraterrestres.
4: Correcte. I un pes menys per al govern.
3: Sí, sí. No està malament. I llavors tenim altres coses més genèriques, no? Que són aquests informes de segrestos alienígenes, que juguen doncs, amb el segrest dels dos nens, els protagonistes, no? Daniel i la Margaret, que els doten d'habilitats, com explicaves tu ara, Marta. La pel·lícula també doncs, pren la idea dels encobriments als homes de negre, que tu deies, perquè bàsicament WordEx, què són, David?
4: Men in Black.
3: Sí, no? Els hi falta allò per no? El dispositiu aquell que sí, t'esborrava la memòria, però...
0: N'hi ha un, aquest, en Casper Boyd, que és el més marrà, no? El que fins a l'última instància de la pel·lícula...
4: És dolent.
0: És dolent, m'encanta. Perquè és un estereotip de, bueno, dels Men in Black, de totes aquestes...
3: Home, i al final, quan s'asseu el jefe a la cadira, diu, però ja està, no pot ser que no et deixis fer res.
0: Sí, el... Hi ha gent que li recorda... És que hi han, penseu que hi han digitals que són cristians que han fet ressenya de la pel·lícula i li han tret tots els fils que, bueno, que dins el seu terreny són els que més interessen, no? I en aquest cas atribueixen aquesta conducta final de derrota o de... D'acord, m'hi afegeixo o m'hi apunto o ja, senyor, no? Tingueu paciència amb mi perquè ja no puc més. Això justament a una mena de revisió de les teves creences quan veus que la realitat és la que és i ja no hi ha marxa enrere, no? És com veure Jesús fent un miracle i creient-te'l. Doncs això és el que li ha passat en Colin Firth. A la cadira de l'estudi.
4: A mi m'ha costat molt, aquesta escena. Molt, molt, molt, molt. Perquè mira que era dolent,
0: Exacte.
4: Era dolent, dolent, dolent.
0: Exacte.
4: I de cop i volta que et girin amb un mitjó així és...
3: Jo no sé si és tan... Com es gira amb un mitjó com que ell accepta la derrota. En plan de, faci el que faci, aquesta gent trobarà un sistema, no? O sigui, ja ho ha fet tot. Ells se li han acabat les idees. I és com que, bueno... Em rendeixo, m'assec i miro l'espectacle. No és que crec que es torni bo, sinó és que ja veu que no té res a fer.
0: Jo el que no tinc clar és que ell, aquesta obsessió per amagar tota la documentació a la resta de la població mundial, perquè al fi i al cap sabem que si està en propietat dels Estats Units ho acabarem, en principi ho acabarem sabent tots, no? És... Justament perquè és una missió que li han encomanat i que per això WordEx és aquesta mena d'entitat, empresa, indústria mercenària, amb poder militar, que té aquesta missió, no? Com que quadrats, tu tens aquesta missió, no pots sortir res, no? Pentàgon o empreses mercenàries de guerra, que n'hi ha. Tens aquesta missió clara i l'has de complir. o realment és que juguen a vendre el millor postor, saps? Fan negoci amb aquella tecnologia, amb guardar aquella informació. No m'ha quedat clar.
4: Ho comentaven, no?, en la pel·lícula, que estaven fent tecnologia inversa, estaven utilitzant tecnologia alienígena per al benefici propi. Això ho comentaven en la pel·lícula.
3: És clar, aquests dispositius que són capaços de ficar-se a la ment d'una altra persona, no? Mm.
0: Però
3: aquesta tecnologia...
0: Benefici propi, però no passa de Guardex. O la venen a d'altres.
4: És possible que la venguin.
0: És aquí on aquí, jo me preguntava.
3: No surt. No es veu.
0: Perquè jo vaig imaginar el pitjor de lo pitjor, que és que ho venen a d'altres empreses d'espionatge o de, no?, més xungues.
3: El que sí que m'ha fet gràcia és com la pel·lícula intenta, o sigui, ridiculitzar els conspiranoics perquè la gent no es cregui la veritat, perquè els conspiranoics tenen la veritat, no?, en aquest cas, a la pel·lícula. Per tant, ens en riem com que són personatges excèntrics perquè ningú els creurà, no tenen credibilitat, no?
0: I suposo que vol fer evident que els ciutadans que viuen, perquè tot això en principi ciutadans que viuen en països o estats democràtics o semidemocràtics han perdut la creença i han perdut el valor en les institucions que els representen.
3: Bueno, i aquesta és l'altra, no? Perquè un cop acabada la pel·lícula i es descobreix tot això, és a dir, a veure, és lo típic, no?, davant de casos de corrupció, cada vegada menys la població creu en la política. Ara que sap la població que els han ocultat tot això, quina credibilitat tenen els governs, no?
4: Bueno, però Guardex està fora del govern. És per això, és que Guardex està creat per protegir el país i el govern, en aquest cas, perquè no podran buscar responsabilitats. Això trobo que està ben trobat aquí en la pel·lícula.
3: Va, vist així.
4: Jo el que em grinyola molt, precisament, és el tema moral, en aquí, dels bons i els dolents. Queda molt clar que els bons són els que volen donar a conèixer aquesta informació tan privilegiada i fer-la pública per tothom del món.
0: Que són quatre.
4: Sí.
0: En tot el món, eh?
3: Tot i que el personatge de l'exnovícia, que sent bona, és la que qüestiona si realment això és el que toca fer.
4: Sí.
3: És l'única.
4: Bueno, però això és el tema religiós que sí, posen, no?
3: Sí.
4: Però llavors, a l'altra banda, hi ha els dolents, que hi ha Guardex. Ja no poso governs ni res, eh? Hi ha Guardex, que volen amagar aquesta informació amb la història aquesta, amb l'excusa de que el món no està prou preparat com per fer-ho, no? Llavors hi ha el paternalisme aquest, no? Però bueno, ja en parlarem del paternalisme. Jo el que volia dir és... El propi Spielberg té molt clar, perquè ens han educat a tots nosaltres, fins i tot és extra país, no? O sigui, en el món aquest, culturalment, tenim molt clar el que són els bons i els dolents. I a l'hora de la veritat ens trobem que quan es fa algun tipus de malifeta, el que acaben guanyant són els dolents, perquè la justícia emparen els dolents. Llavors, clar, això sí que no em quadra, perquè socialment no estem enfocant el món cap a la bondat, sinó que l'estem enfocant cap a la maldat. És per això que ens porten més cap a les guerres, cap a... I clar, no hi estic gens d'acord amb aquest tarannà, no? Vale, tots tenim un concepte genial de què és lo bo i lo dolent. Però a l'hora de la veritat no pots exercir-ho, perquè qui acaba guanyant sempre són els dolents. I això és molt trist. Bueno, em va generar molta impotència al veure-ho.
3: Ja, sí, sí. Per cert, els diem omnis, però és un terme, omnis, que s'està canviant? O perquè es parla de fenòmens aeris no identificats en lloc d'objecte volador no identificat? No? Què està passant? No? Perquè estem...
4: A veure, la paraula OVNI va venir de UFO, així, de Unknown Flying Object dels Estats Units, que sí, venia a ser, doncs, quelcom que s'ha vist volar que no s'ha pogut atorgar una relació científica o coherent, val? Però que contínuament en veiem nosaltres amb els propis ulls, si no tenim prou coneixement, si veiem que el Sol ens fa com un cercle al seu voltant, dius, què està passant aquí? Bueno, hi ha una explicació científica? Sí. La coneixem? No. Potser és un ovni. Llavors, clar, quan va començar el fenomen OVNI? Va començar als anys 40, als anys 50, quan començava a haver-hi tot aquest domini de l'espai, del cel, perdó, només que de l'espai, és del cel, que es van començar a veure aquestes llums. I llavors, amb els expedients aquests, que llavors van acabar siguent classificats, doncs s'intentava investigar respecte a què eren aquestes llums, que podien ser coses perfectament naturals i explicables. Més ara, el 2026, doncs segur que hi trobaríem explicacions molt més lògiques que no en els anys 40 del segle passat. Però bueno, també la imaginació és molt gran. I clar, llavors també amb l'evolució, ara qualsevol, bueno, l'OVNI en general, doncs ha passat a ser un plat volador. Quan hem parlat de visites extraterrestres, quan veiem la nau, ja no li diem la nau extraterrestre, li diem l'OVNI. O sigui, ha passat a ser una cosa així, però per derivada pròpia humana. Clar. Fer volar la imaginació.
3: Sí, sí, tu quan diuen un OVNI no és un objecte volant, és Mars Attack, no? Per entendre'ns, és ja el que mentalment tu relaciones. Més coses que veiem a la pel·lícula, els camps de blat, no? Els camps de blat és típic, que porta directament a la pel·lícula Senyales de Shyamalan, vull dir, aquí la relació és totalment inevitable, que això també, doncs, veiem un moment de la pel·lícula, no?, quan es formen aquests cercles de cultius al voltant del personatge d'en Daniel, que reflecteixen en els mateixos símbols que mostren els dispositius alienígenes que fa servir Wardex. Tot i que aquests cercles de cultius reals han estat revelats com a obra humana, no? És a dir, no és que hagi aterrat cap nau, sí que hi ha les teories que argumenten que certes formacions estan connectades a través de l'activitat extraterrestre, i la teoria més comuna és la que suggereix que els dissenys funcionen com a marcadors de navegació, no? Mena de, no sé si de GPS o de què, no? Allà tens allà aquella marca, i que, bueno, la pel·lícula de Shyamalan sí que ho porta al terreny del terror, no? A diferència del que fa Spielberg aquí, però bueno, és un tema també de tota la vida, no?
4: Aquí fa gràcia perquè precisament és una de les coses més que ha afegit el director, a part de totes les conspiracions, és que ha agafat tot això que s'agafa amb pinces, ho ha embastat, amb un fil de cosir, ho ha embastat, i ha afegit les abduccions, els plats voladors, els símbols dels camps de blat que comentaves, i aquesta forma que ens hem fet entre tots, ja culturalment, pels propis alienígenes, no? Com una figura humanoide amb quatre extremitats, un cap amb un cervell molt gros, ulls, nas, boca... A veure, no en tenim ni idea de si seran així o no, si algun dia acabem sabent de vida extraterrestre, però ens hem fet culturalment aquesta imatge. I, bueno, a la vegada també he de dir que aquí Spielberg és una mica coherent. En anteriors pel·lícules ha utilitzat aquesta figura. Llavors, bueno, ha estat continuista amb aquesta figura, no?
3: I culturalment, bueno, i ara ho lliguem ja amb el tema, no? El que ells en diuen els grisos. Per què? Perquè són de color gris. I bé, hi ha aquesta altra teoria, que és la que ell agafa a la pel·lícula, que és que estan entre nosaltres disfressats d'animals perquè d'aquesta manera no ens espantem els homes i no fugim i sortim corrents, que és una altra creença que és molt estesa, d'això que es manifesten en forma de cèrvol, en forma de l'ocell, quin ocell
4: és? Cardenal.
3: Un cardenal, correcte. I la guineu, no? Que són els tres animals que veiem allà.
0: És que sembla una faula.
3: Sí, sí, sí, és veritat.
0: Vull dir que, i quan jo vaig pensar que eren elements que fan referència a la infantesa, quan expliques les faules d'Isop als teus fills, o quan te les han explicat, o quan llegeixes llibres de contes dels germans Grimm, en fi. I a més hi ha La casa de Hansel i Gretel, que yeah, és un conte que coneixem tots, o sigui, absolutament, no? Amb les seves varietats, si vols, però tots. I normalment aquests contes eren per alliçonar i acabaven terriblement malament. I estava fet exprés, perquè ens alliçonaven d'aquesta manera quan érem crios. I molt més anteriorment, no feu això de canviar els contes clàssics i posar-los un final feliç, perquè no sé si ajuda. Se'ls ha de dir a les mainades que el mal existeix. És terrible, però existeix en aquest món, no? I jo pensava que també ho ha afegit. A més de tot això que deia en David, a més, hi ha posat aquesta fantasia de... Jo no sé si l'Espíbria s'està fent una mena de memoir d'ell mateix i dir com era, de, que ja ens ho va fer amb els Faberman, de com era la seva vida i de petit i en què somiava i què li agradava, no? I clar, barrejar això amb la infantesa és el millor del món, perquè quan ets petit la fantasia és el gènere que més t'agrada, no? Vull dir, el realisme no ens agrada quan som petits.
3: De fet, ara que has dit això del Faberman, m'hi fa pensar una cosa a la pel·lícula, que és quan el personatge d'en Colman Domingo recrea la casa de l'Emily Blunt de petita.
0: M'ha semblat molt pertorbador això que fa aquest sistema.
3: Steven Spielberg va fer el mateix amb si mateixa de Fabelmans. Va recrear la seva casa d'infantesa per la pel·lícula de Fabelmans, que no deixa de ser la biografia de si mateix.
0: Entenc que aquí per què ho fa. És un sistema de visió, de com es diu, un sistema psicològic de visualització en què tu recrees aquelles estances per retornar...
3: la memòria.
0: Sí, certs records que poden ser esbiaixats o trencats o dispersos, no? Però ell, Lugo, pretén que ells dos siguin conscients de qui són i què va passar i que a partir d'aquí prenguin partit. És a dir, facin d'intermediaris.
4: Ho diu, no? També tu vas a fer perquè t'ajudi en el viatge.
0: Sí.
4: Viatge.
0: Ara, sí, hi ha gent que li agrada fer això també, hi ha gent que fa viatges amb altres estris i altres drogues. És veritat, hi ha gent que ho necessita o que vol visionar no sé què en el futur o que es contactar amb, vés a saber quin avantpassat.
3: Parlant de l'aspecte dels extraterrestres, no sé si tens alguna cosa a dir-nos, Marta.
0: No.
3: El guionista David Coy.
0: A mi m'agraden.
3: No, vull dir, però si...
0: No, estava pensant que a la nostra Terra dils i grisos hagués estat una altra cosa.
3: Sí, era els grisos aquí eren...
0: per això li diem els humanets verds.
3: No eren el mateix, però són grisos, no són verds.
0: Exacte. Però per què són grisos? Perquè les imatges eren blanc i negre.
3: Ah, clar.
0: Les llavors fotos no veies color.
3: Sí. Bueno. De totes maneres, el disseny que agafa per l'In Vivo 17 recorda molt a l'alienígena que veiem així també en Ombres en Contres en la tercera fase, no? Sí. És com... Tu deies, sortirà ET? No, però...
0: No, és que jo pensava, ja posant la barrabassada final, que sortia ET, per favor.
3: No, però llavors hauria estat Scary Movie, això. No hauria estat la pel·lícula més o menys seriosa que volia fer Steven Spielberg, no?
0: No, el que sobre l'aspecte
3: antropomòrfic, sí.
0: Antropomòrfic dels extraterrestres, ha explicat l'Spielberg en aquesta entrevista al New York Post o New York Times, ha explicat que és el producte final de llegir molts documents, articles d'experiències, registres personals de gent que diu haver-se trobat amb persones que no eren de la Terra o que els han vist potser més de lluny, però la qüestió és aquesta, el cos i els ulls. Ulls grossos que arriben, no?, que tapen pràcticament tota la cara i que arriben fins a gairebé el clatell, no? Aquests ulls que aquí fa David aquesta... En algun moment fa aquest fos entre un ull d'alienígena i un ull de cérvol, no? Sí. Clar, és...
3: Bueno, és per dir-te que l'alienígena i el cérvol són el mateix. Clar. Bé, sí, doncs això que deia, que David Coe no volia inventar un aspecte d'alienígena, perquè és com tu deies, David, quin aspecte tenen. A nosaltres, clar, fora de l'humanoide, ens costa molt arribar a imaginar...
0: No és veritat, que hi han aparegut altres vides alienígenes amb altres formes.
3: Sí.
0: I que passes amb intel·ligència...
3: O Project Hail Mary, no? El Rocky, com parlàvem aquell dia, que... Però hi han determinats esquemes dels quals, o sigui, sempre hi has de posar o com alguna cosa que sigui com una mà o algú, no sé, si no humanoide del tot, sí que tingui alguna cosa, no?, que t'hi faci pensar.
4: Jo crec que aquí té a veure el fenomen aquest dels els arxius classificats.
3: Sí, sí, sí.
4: La realitat que, sí. De classificar tota una sèrie d'arxius i quin aspecte tenien en la nostra vida real, tenien aquest aspecte.
0: El, llavors, i el que explotar. La gent ha anat explicant, que s'hi ha trobat, que han vist...
3: Que no volíem fugir de la mitologia que ja
4: han treballat el tema que hi havia sobre la taula dels Estats Units des de fa anys i que, casualitats de la vida, fa pocs dies o poques setmanes que el senyor Trump va decidir...
3: Va fer el seu disclosure d'ahir.
4: Sí.
3: Allà podeu consultar. Tu has mirat?
0: No. Jo no m'hi he parat a mirar, però no sé, hi ha gent que diu que no ho han posat tot i que s'han amagat coses.
4: Sí, encara hi ha.
3: Home, clar, la teoria de la conspiració no s'acabarà mai.
4: Mai.
0: Jo pensava, doncs són milers de documents. Només amb això ja t'hi pot portar la vida.
3: La tecnologia que veiem que fan servir aquí té aquest poder de la invisibilitat, no? De fer, en aquest cas, el personatge d'Emily Blunt, quan agafa la tecnologia...
0: El dispositiu aquest mineral,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tots són invisibles perquè ella ho fa així i... Com dèiem abans, també té aquest poder de telepatia, no? De, com fa el personatge de Colin Firth, de connectar-se en la ment d'altres persones.
0: Home, és més que telepatia, perquè els hi fa fer coses.
4: És molt més.
3: Sí.
0: És més.
3: Sí, sí.
0: És com una lobotomització.
3: Bueno, és com X-Men, el professor Xavier, no? Torno amb X-Men, tindria uns poders semblants a això, no?
0: Només, sí,
3: no
0: coses.
3: Només de llegir-te la ment, sinó de poder-te obligar a fer coses.
0: De fet, Spielberg és hàbil perquè ens juga amb elements que cinematogràficament ja hi estem acostumats. Res ens sona estrany, però tal i com ens ho presenta, ens hi fa tenir enganxats a la pel·lícula. Però si vas desgranant, dius, ostres, això ho he vist allà, no? Com els referents que tu feies. O aquest dispositiu mineral, que sembla una roca ben tallada, no? Podria ser una roca volcànica ben tallada, fosca, que fins i tot venen ganes quan la preta l'Emily Blunt. A mi m'agradaria tocar-ho, allò. Quin, no? Quin tacte té, si és fred, si no... com aguanta l'escalfor, potser no escalfa, perquè el primer que pensaries és el deixes anar, potser només... La llum és escalfor, podria estar-se cremant ara mateix.
3: Sí. I tu, David, creus que si trobéssim vida fora del nostre planeta, es confirmés això demà mateix, hi hauria un canvi en la humanitat? Canviaria el nostre món?
4: Jo no estic segur que seria la notícia més important que hem rebut mai. Convençudíssim, perquè ens canvia completament de mirar només el nostre melic a que no estem sols. I això sí, jo crec que seria la... No sé, és que ens... A nivell de tarannà, ostres, humanament ens faria plantejar moltíssimes coses.
3: Bueno, a banda de les implicacions filosòfiques, religioses, no? Que també parla la pel·lícula, econòmiques... No sé si també hi hauria una pèrdua de fe, no?
4: És molt possible.
3: Que és el que...
4: Però bueno, les religions també sempre saben trobar les seves maneres de sobreviure a les coses i de trobar-hi una explicació a les coses. Un altre dels comentaris a la pel·lícula és quan comenta de Déu com a creador dels éssers vius a la Terra, i ho especifica molt concretament, a la Terra, perquè sigui extrapolable amb uns altres éssers que puguin estar en una altra banda.
3: Sí, sí, és veritat, és com has trobat aquí una escapatòria, no? Per el fet de que la religió diu que no poden existir extraterrestres, no? No. L'home és la creació de Déu a la Terra, per tant...
4: I ja que comentes el tema de la religió, no trobeu que està posada amb calçador en aquesta pel·lícula, el tema de la religió?
3: Sí, sí, jo a mi m'atreus el tema de la religió i me queda potser inclús una millor pel·lícula.
4: És que, clar, jo reflexionant-ho, no?
3: Sí, sí.
4: Veus que sembla que havia de sortir el tema obligatòriament. El paper de la Jane està posat únicament perquè porti en aquest tema. És la Jane que et porten a les Clarisses, la relació que hi ha entre la Jane i la mare superiora, i al final, el comentari final aquest, que em sembla que és l'última frase de la mare superiora, de ser creador dels éssers vius a la Terra, i ho marca molt bé, no?, en aquest sentit.
3: Molt bé, doncs va.
0: Ja tindríem religió i...
3: Bueno, aquests dies amb la visita del Papa, una mica s'han trobat el Papa i els ovnis han coincidit, en certa manera.
0: Sí.
3: Vull dir que ja és això,
0: sí,
3: ja. Sí. Va, anem molt a acollir bé. El programa, que vagi molt bé. Adéu.
4: Moltes gràcies, adéu.
3: Cuideu-vos moltíssim i recordeu que aquí, a la Terra o a qualsevol altre racó de l'univers, ningú no és perfecte.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66 que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda, i és d'aquesta carretera que més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
3: Quan s'està a casa és molt segur, el 100% segur és un 99% segur, i la vulnerabilitat en canvi d'estar a fora és molt alta, la gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
2: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats, ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura, Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
4: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiné, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
5: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec, i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent, va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, amb temps molt difícils.
4: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 8:15 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rossellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
2: I l'organització de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
6: Sona la guitarra d'una gran cançó i d'un gran tema que, en aquest cas, en aquesta ocasió, és a duo. D'una banda, el gran Eros Ramazzotti, però de l'altra, la gran Tina Turner, plegats amb Coses de la Vida.

En el repertori musical de Cyndi Lauper podem trobar cançons tan conegudes com Girls Just Want to Have Fun, Through Colors i també aquest, Time After Time.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Aquesta és una de les cançons de Steppenwolf que va llançar-lo la popularitat, aquest Born to Will.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga.

0: Oculares. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel FAST.

0: 107.3 FM.
1: A vegades és inevitable, ens sentim així, ens sentim sols, ens sentim soles, recordant i recuperant aquest Alone dels Hurt.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Te'n recordes de la formació de Seguridad Social? Entre altres cançons, Mi Rumba Tarumba, des de l'àlbum Fúria Latina.

Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM. Ruta 66. Oh, yeah. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Des de la pel·lícula Flashdance, una altra de les cançons inoblidables que ens connecta directament amb Irene Cara. What a feeling!

Aquesta formació s'anomena Eiffel 65. Van ser capdavanters a les discoteques i a les cançons d'estiu allà pels 97-98.

Eiffel 65, Eiffel 65, amb el Blue, amb aquest tema que tant i tant va sonar i vam ballar, eh? Per què no recuperar-lo? Doncs és el que fem aquí, a la sintonia de la teva ràdio. No només et punxem les actualitats i les novetats, sinó també aquells temes, aquelles peces del record.

0: Xam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: I aquí va un altre tema d'èxit, un altre clàssic de Katy Perry, Skip Marley amb el Chained to the Rhythm.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Es van fer molt populars aquestes noies en el seu temps, Bananarama, amb temes com aquest del Venus.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Com m'agraden les balades de formacions de rock com aquesta de Boston.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil.
1: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres al Baix Empordà i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aficionats apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Música i més música des del 107.3 de la FM. Barrabàs també va ser un dels grans hits de sempre amb aquest On the Road Again. La música de Barrabàs.

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Peça dinàmica de la formació de Paràlisis Permanente. Aquí tens el seu Unidos, un tema clàssic, un tema en el record aquí a la FM.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Es va convertir en tot un èxit. La veritat és que la seva veu va ser popular durant molts anys i ara encara la recuperem amb peces com aquestes de On The Radio. Sí, sí, és ella, és la diva, és la gran Donna Summer.

0: altra de les precioses balades i cançons emotives que ens traslladen cap al passat amb aquest amor sense fi. Una de les històries musicals de Lionel Richie, acompanyat de Diana Ross.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Cal estar enamorat tot el dia. L'amor, tu jures, és un dels temes de Gigi D'Agostino.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat.

0: Andrés FM.
1: És la gran tigressa, la gran Tina Turner. The best, la millor.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. És ella, és Gilao, Gloria Estefan i el Oye.

0: 107.3 FM.
1: Amb només 11 anys i gràcies a una beca va anar a la Royal Academy of Music. 6 anys després la va deixar per dedicar-se a la música rock. Elton

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Som-hi, més ritme a la FM, que no falti, que no caigui. Aquí tens a Gary's Gang, Do at the Disco.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Som-hi, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta que es diu El Ventilador i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Búhos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

0: podríem estar.
1: Que s'aturi el temps, aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i Skid, tots dos junts per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink a Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partí i Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

La gent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linnae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Ravi Lenae, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

0: sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rockio, una altra novetat de la setmana. Anem per ses majestats, The Rolling Stones, que, bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol, amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu, i es diu

La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ens encanta repartir petons com el canto del loco. Besos.

0: Juliol de 1947, enmig del desert de Roswell, a Nou Mèxic, alguna cosa cau del cel. Un objecte desconegut i fragmentat que l'exèrcit nord-americà anuncia primer que és un platet volador, però que només unes hores després canvia la versió, diu que tot ha estat un error i que només era un globus meteorològic. I és aquí on tot comença, perquè, com veurem al llarg de l'estiu, quan una versió oficial canvia tan ràpid, el dubte entre la gent s'instal·la. Què va passar realment en aquell desert a prop de Roswell? Era ferralla sense importància o les restes d'alguna cosa que no havia estat creada pels humans? En el programa d'avui parlarem de testimonis que expliquen haver trobat metalls impossibles de doblegar, de militars imposant el silenci i de rumors de cossos amb caps enormes recuperats i traslladats d'amagat a una base de la Força Aèria Nord-Americana. I al centre de tot plegat, una pregunta que gairebé 80 anys després continua sense resposta. Va ser el primer gran contacte amb vida extraterrestre o simplement el naixement de la conspiració més gran del segle XX? Comencem aquesta sèrie de programes dedicats al fenomen OVNI, obrint l'expedient que ho va canviar tot, el cas Roswell. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és pànic a la ciutat.
1: La nit més fosca, pànic a la ciutat.

0: Bones, benvinguts un estiu més, una temporada més, al programa d'estiu de la nit més fosca. Per tant, benvinguts a Pànic a la Ciutat. Ja van 6 estius compartint històries que directament no estan relacionades amb la Crònica Negra, però podem dir que en certa manera sí que són Crònica Negra, perquè tot vindria a ser Crònica Negra. I com cada estiu, aquest programa jo no el faig sol. Jo a vegades vull fer-lo sol, perquè sempre és millor. Més val sol que amb gent, perquè has de quedar, parlar, quadrar horaris, i és molt complicat. Però bueno, aquest any, una vegada més, com sempre, tindrem els dos col·laboradors habituals del programa. El primer, des de Charleston, Carolina del Sud, capità, Francesc Morales. Què tal? Molt bones.
1: Hola, hola, molt bona. Sí, encara capità.
0: Encara capità, però estàs a punt de pujar de rang, no?
1: Sí, en un parell d'anys seré comandant.
0: Però un dubte que va caure la nit més fosca, res a veure amb l'exèrcit nord-americà.
1: A veure, no. Vale. I sí, no formem part... O sigui, jo no formo part de les forces armades dels Estats Units d'Amèrica, tot i que sóc una persona uniformada, i llavors, en el cas que hi hagués una invasió alienígena o no a Charleston, i totes les restes, o sigui, tot fallés, totes les de defenses, etc. O sigui, l'última barricada seria jo i els meus cadets, perquè llavors s'activaria que els cadets, el cos de cadets de Carolina del Sud s'activaria i serien dirigits pels la milícia regular de Carolina del Sud, que sóc jo.
0: O sigui, podem dir que tu ets el senyor borratxo de Independence Day que salva la Terra.
1: Exacte. Tal qual.
0: Així ho resumint,
1: sí, sí, exacte, sí.
0: Sempre va bé ser.
1: Molt adequat, no?
0: Sí, sempre va bé saber-ho.
1: Encara no hem comentat, no?, de què parlarem aquest estiu, o...
0: Bueno, no ho hem dit. Bueno, ho hem dit, hem fet un anunci així misteriós, però jo crec que algú ho deu haver deduït. Però avui parlarem, primer de tot parlarem, anirem a Figueres, a l'Empordà. Diuen que és la capital. Estan pensant treure-li la capitalitat, perquè ja sabem per què. Però bueno, de moment...
2: Qui pensa? Qui pensa
0: no ho sé,
2: això?
0: Qui pensa? Què, Figueres? Com
2: no
0: va?
2: Ho sé, jo diria que a Catalunya ningú pensa actualment. Catalunya l'hem perdut.
0: Sí.
2: Que vinguin els extraterrestres ja i facin tornar a començar de zero.
0: Reset.
2: Tot.
0: Anem, Jaume I, comtats catalans, tota la història. Tornem a començar.
2: Que ara Messi passi a ser el patró de Catalunya, saps, coses d'aquestes.
0: Bueno, sí. Doncs bé, aquesta temporada, com segurament heu deduït, parlarem d'ovnis. D'ovnis que ja no es diuen ovnis. Sí. Va tenir un altre nom.
1: No.
0: Però bueno, nosaltres, com que som uns clàssics, i creiem, li continuarem dient ovnis. I potser avui començarem la temporada parlant del... Vindria a ser el cas més conegut, no, dintre el territori mainstream, del tema extraterrestres, arribades a la Terra, contactacions, o sigui, un exèrcit dels Estats Units que en teoria intercepta un extraterrestre, que en veritat, és mentida, no ho sabem. Avui parlarem de l'incident Roswell i, doncs, per situar-nos en l'espai i en el temps, com és habitual, Francesc Morales, explica'ns una miqueta, primer de tot, això passa a final dels anys 40, com és la societat nord-americana d'aquella època i, en concretament, Roswell, on està Roswell, i segurament és un lloc bastant recòndit, i bueno, com era sociològicament el lloc i el país en aquell moment?
1: Doncs ens hem de situar en aquests Estats Units d'Amèrica, que després de la Segona Guerra Mundial s'està convertint en una de les grans superpotències, no? Està substituint ja definitivament, durant la Primera Guerra Mundial això ja més o menys es veia venir, però és ara després del 1945, després de derrotar l'imperi alemany i l'imperi del Japó, queda clar que el món ha gravitat de Londres i París cap a Washington i Moscou. Aquest és el context que explica bàsicament de tot el que parlarem aquest estiu, i aquí es podria acabar la meva intervenció. Dintre de la societat americana ens hem de situar a Nou Mèxic, on passen no només el cas Roswell, sinó d'altres, i no és una coincidència. Nou Mèxic és un d'aquests territoris on s'han fet ja els experiments relacionats amb les armes atòmiques, i es continuaran fent experiments relacionats amb nous vehicles, bombarders de llarga distància, acumulació d'arsenal nuclear, etc, etc. Això explicarà per què tenim el cas Roswell a Roswell i no li diguem el cas, no sé, a no sé on, de Connecticut, no? Per això passa el que passa.
0: Roswell està, com deies, a Nou Mèxic, per qui no ho situï, si heu vist la millor sèrie de la història, que és Breaking Bad, doncs és allò. Sí, bàsicament...
1: És allò,
0: és aquella zona.
1: Tal qual.
0: 90% desert, per dir-ho així, definir-ho ràpid. Una zona àrida, plana,
1: sí, són...
0: deshabitada, o sigui, a part dels nuclis els 3 o 4 nuclis de ciutats grans, tot el que són molt desert, i per tant, molt fàcil de que hi hagin, que vinguin els estrategis a contactar, perquè clar, tothom sap que quan un estrategi està a contacte, sempre és una persona que està sola, que segurament està batuda, que té una càmera de fotos o una càmera de gravada vídeo, tot i l'època, la pitjor que hi havia a l'època, i que ningú se'l creu. és això.
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí,
2: tot
1: sí.
2: El que acaba de dir en Xavi, no l'escolteu perquè aquesta temporada justament demostrem just el contrari.
0: Ah, doncs per això va bé.
2: Encontres sí. amb moltes persones que s'han captat fotografies i deixen que faci un apunt. Nosaltres li diem l'incident de Roswell perquè hi ha el poble proper.
0: Sí.
2: O el poble més proper a Roswell, però d'on te passa l'accident a Roswell hi ha quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
1: Sí, bueno,
0: això
1: és desenes de milles.
0: Això és com la, això és com quan li fiquen el, això com la fiquen el nom a les centrals nuclears, per exemple. Txernòbil està a 10 quilòmetres de Txernòbil.
2: Bueno, com Barcelona Portaventura.
0: Exacte, pues sí, o Barcelona, sí, o Barcelona aeroport Girona Costa Brava. No està ni a Girona exacte. Ni a la Costa Brava, però bueno.
2: Bueno, aquí, ja que per aquest cas, sí. el la paraula aquesta o la nomenclatura de Flying Saucer ve sobretot d'aquest cas. Sí que s'havia mencionat sí. alguna vegada abans, però aquí és quan es comença a dir realment i a conèixer com a platillos volantes com ho van portar a Espanya.
1: Clar, ben vist el que has dit ara, Jacint, perquè vull deixar clar que cas Roswell forma part de la mitologia, i aquí faig servir la paraula mitologia amb totes les seves lletres, de tipus contactisme, ufologia, etc. No? Però no comença, o sigui, la idea de que hi ha vida en altres planetes no comença amb el cas de Roswell el 1947. O sigui, ja tenim literatura, tot el que vulguis, d'ideologia, que creuen que es pot anar a la Lluna i que ja hi viu gent a la Lluna, hi ha professors universitaris que veuen canalitzacions a Mart i a Venus des de principis del segle XX. Ja
2: els tenim... Foo Fighters.
1: Exacte, tenim la Guerra dels Mons de Wells.
0: A l'any 38, no? Potser que va ser... Potser podem dir que la Guerra dels Mons és la primera, tot i que era mentida, no? Però la primera representació de que la gent es va creure que potser ja era possible una invasió extraterrestre. Podíem anar a l'any
1: 38. Sí, o sigui, la novel·la és de finals del segle XIX,
0: sí, però la ràdio... L'any 38-39 va ser la locució, diguem, sí. que va ser quan molta gent exacte. Es va creure que realment estava passant. Perquè a més això ho va fer la... Va ser la CBS, va ser, crec, o una emissora de ràdio sèria. O sigui, no va ser ràdio... No vull faltar a cap ràdio, però saps...
1: I, sí, amb el famós Orson Welles fent de narració, no? I va morir gent amb accident de trànsit perquè estaven fugint i tota la pesca. Això ja et diu que la societat està preparada per al que passa el 1947. Quina és la gran diferència? La diferència són que tenim unes tecnologies que ja fan evident i, a més, amb una acceleració tecnològica que cada cop anirà a més, amb una societat cada cop més paranoica i més poderosa, això és el que aconseguirà crear aquest boom a partir de Roswell, però la societat ja americana i no americana ja venia la idea de que els alemanys tenen armes superpoderoses que poden destruir no sé què, tot això ja estava bastant establert.
2: És que el nazisme i l'ufologia també estan molt connectat, perquè no només parlem dels somnis, sinó, em sembla que amb vosaltres ho vaig comentar, el tema de la campana màgica aquella que viatja a través del temps que van inventar els nazis, i que encara ara hi ha gent que ho està investigant, o sigui, va superrelacionat. I també hem de tenir una cosa molt clara, o sigui, el fenomen ovni de Roswell no s'entendria sense l'àrea 51. O sigui, va lligat estretament. Una sense l'altra no tindria sentit. Que ja que deies allò del desenvolupament tecnològic, sempre s'ha dit que a través de Roswell i les restes que es van trobar és quan la humanitat realment ha aconseguit tenir tecnologies com microones, bla bla bla bla bla bla.
0: Però anem concretament al cas, digues, anem a Roswell. Diguem Roswell perquè a Roswell, a més, dona la coincidència que hi ha una base nord-americana, que en aquell moment era l'única que tenia capacitat nuclear, o sigui, era un lloc on hi havia armes nuclears, i podem dir que era un lloc estratègic de l'exèrcit dels Estats Units. I justament allà, o per la zona, el 2 de juliol de l'any 47, què passa?
1: Doncs, just en aquesta zona on hi ha el grup de bombarders 509, que és l'únic que té aquesta capacitat de... Bueno, coincidència màgica, no?
0: Bueno, sí.
1: Dirien alguns que és l'únic grup de bombarders de la Força Aèria. A més, és important una altra cosa. Ara vaig amb el cas de Roswell. La Força Aèria neix en aquest moment. I neix amb molta força propagandística, perquè fins aquell moment, fins a la Segona Guerra Mundial, la Força Aèria no és independent, forma part de l'exèrcit de terra. Les principals branques de les forces armades dels Estats Units són l'exèrcit de terra, el cos de marines, la US Navy, la marina, que el cos de marines prové del US Navy, se separa en no sé quan de la US Navy, llavors la guàrdia costera, i per aquesta època, l'any 46-47, es neix la USAF, no? la Força Aèria dels Estats Units, que se separa de l'exèrcit de terra. Ara fa poc n'ha nascut una altra, que és la Space Force, la Força Espacial, que s'ha separat de la Força Aèria. Per tant, s'ha d'entendre que la Força Aèria en aquest moment està generant un gran interès, té independència administrativa, com no l'havia tingut fins aquest moment. I llavors què passa? Doncs estem aquí a Roswell, hi ha un granger que passa per allà, un bon dia de juliol, o no sé quan de l'estiu, i
0: juliol,
1: es troba...
0: o sigui, molt aviat en el temps de que estrenem aquest programa, perquè aquest programa l'estrenarem el 3 de juliol, per tant, un dia després que nosaltres estrenem el programa, i, bueno, i com 80 anys, 70
1: anys... És el 80 aniversari de...
2: És que aquest any també recordeu que ja s'ha estrenat la pel·lícula de Spielberg, Disclosure Day, que també tracta aquest tema.
1: Doncs sí, a principis de juliol aquest granger es troba un paper d'alumini, quatre varetes, unes restes allà en un camp que les recull, se les emporta a l'oficina del xèrif del comtat i li diu, mira, què dimonis és això, no? I coincideix que un periodista radiofònic doncs, està interessant per veure si hi ha alguna notícia d'interès que pugui fer servir. I el xèrif li passa el telèfon en el granger aquest que té al davant i diu, mira, parla amb aquest que s'ha trobat no sé què. Passa la notícia, al mateix temps, la Força Aèria envia un comunicat en aquesta emissora de ràdio, i és on aquí segurament la pifien i fan servir l'expressió platet volador per referir-se a que el que han trobat és això. Cosa que desmentiran poc després, aquella mateixa tarda, si no m'equivoco.
0: Però, o sigui, llavors, a veure, per ficar-ho fàcil, o sigui, és un granger, es troba una sèrie de coses, de restes, allà a mig del desert, se'n va a la policia i li diu, senyor policia, m'he trobat això. El policia truca al seu amic periodista, que on queda estiu no tenia notícies, com això que fan a TV3.
1: El periodista el truca al policia.
0: El periodista, com que no tenia notícies, truca i diu, ha passat algo, senyor agent. Diu, sí, aquí tinc un senyor que s'ha trobat aquí un alumini, i a conseqüència d'això és quan l'exèrcit fa el comunicat, o és casualitat?
1: Sí.
0: Una cosa a conseqüència.
1: No, és a conseqüència de la notícia que s'està donant, diguéssim, la força aèria ha de desmentir o ha de donar algun tipus de resposta, i la resposta és aquesta, que el que s'ha trobat és un platet volador i que no fa falta fer cap drama. Clar, fan servir una expressió que en aquest moment ja té cert impacte, i per això desmenteixen aquella mateixa tarda o el dia següent, dient que en realitat és un globus meteorològic.
0: Vale, però el primer que diuen...
1: Cosa que també... Sí.
0: No, sí. O sigui,
1: el primer que diuen platet volador.
0: Platet volador, però platet volador no com a extraterrestre, sinó com un objecte que volava i ha caigut. Però la gent va interpretar que era un marciano, per dir-ho així malament.
1: Clar, això el que passa és que no succeeix immediatament. No és fins dècades més tard, a finals dels 70, que quan es retorna a l'incident Roswell i es parla amb el militar que va recollir les peces, amb el fill del militar que va recollir les peces, etc., que no comencen a aparèixer aquestes versions en les que es diu que en realitat eren una estructura més sòlida, no era paper d'alumini, era alguna cosa més, hi havia simbologia, jeroglífics de no sé què, i es recuperen alguns cossos. Això és el que s'ha d'entendre de l'incident Roswell, que no és una història que succeeix en aquell mateix 1947. En el 1947 passa alguna cosa, queda dormint, per entendre'ns, genera cert interès en el territori, perquè de fet es publica poc després un llibre que parla d'un incident molt semblant a Aztec, Nou Mèxic també, que està al mateix estat, on també es parla de recuperació de cossos, bla, bla, bla, i hem d'esperar, bàsicament, quan acaba la guerra de Vietnam, que tampoc és una coincidència, on la desconfiança cap al govern dels Estats Units està en el seu punt màxim, cosa que també explica el que està passant avui en dia, o ja des de fa uns quants anys, sobre desconfiança cap al govern nord-americà. En aquests anys 70, després de la guerra de Vietnam, es recupera l'interès per el que ha passat en el cas de Roswell. I és quan comencen a aparèixer aquestes idees de es van recuperar uns cossos, el govern demaga la veritat, etc, etc, etc. Aquest paper d'alumini que era irrompible, etc.
2: Sí. Bé, el personatge que parla ell és en Marcel, que és el militar aquest, que és el que apareix a la foto mítica, que es veu així agenollat aixecant aquest paper de plata suposadament. Sí que és cert que ja va haver-hi merders en el seu moment, o sigui, dins de l'exèrcit es va escapar alguna cosa de s'estan fent les coses malament. I és més, es van contradir ells mateixos dient que havia sigut primer un globo meteorològic, cosa que no quadrava amb les imatges que ja s'havien ensenyat, i després ho van canviar ja per al projecte Mogul, em sembla que es deia.
1: El projecte Mogul.
2: O sigui, les versions mai van ser exactes i van anar canviant molt ràpid en pocs dies. Què va passar? Això dins el món ufològic sí que es va començar a comentar. El que passa és que, com bé ha dit en francès, va ser quan en Marcel decideix fer declaracions que són molt espectaculars, que és els 80, bueno, finals dels 70, 80,
1: crec que és el 78.
0: No sé. Però a veure una cosa.
2: Quan explota.
0: El senyor Marcel aquest, que és, o sigui, aquest senyor... Si veieu a internet, hi han fotografies d'ell amb una sèrie de talls de paper d'alumini, no? Bueno, de coses que serveixen a paper d'alumini per ell.
2: Presumptament papers d'alumini.
0: Exacte. Però a veure, o sigui, aquest home, això, què passa? S'ho va quedar guardat allà a casa seva, el paper d'alumini?

0: cap mògul, ni globus meteorològic, ni res, que en veritat ens estaven amagant alguna cosa i que allò era un objecte extraterrestre.
1: Una de les coses que explicava és que aquest paper de plata famós l'agafava, en feia una bola i llavors es tornava a posar rígid ell sol, que era irrompible, o el tallava i després el tall desapareixia. També es parla de jeroglífics que troba en diferents bars de fusta que també va recuperar. Aquest és el famós testimoni del militar.
2: Bueno, tenim dos, tenim en Marcel i el seu fill, perquè el seu fill també va fer declaracions. Clar, l'impactant potser és més el seu fill, perquè diu, jo me'n recordo estar dormint de nit a casa, que ve el meu pare, em desperta expressament a mi i a la meva mare, ens porta a la cuina i ens fica ja al davant això, i diu, mireu aquest paper de plata que ens hem trobat, que jo el doblego, l'apreto amb la mà, però és que recupera la seva forma. Després, i l'important de tot plegat, que també diu lo jeroglífics i demés, però l'important de tot plegat és que si realment va ser un globus meteorològic o qualsevol merda d'aquestes, el que no quadra és que tots els testimonis, ningú va dir que va trobar un sol cargol ni cap fissura en el que seria les parts metàl·liques que formen part d'això.
0: Ningú, què vols dir? Perquè, clar, a veure, d'augment tenim dos testimonis.
2: Ni el granger, ni el xèrif, ni els militars van mostrar o van dir, o es va veure mai, que hi hagués fissures, o sigui, les juntes no es van trobar mai.
1: Bueno, perquè sí, en algun moment hi ha com 50 testimonis, crec que n'hi ha 50.
0: Clar, però l'únic que hem vist, l'únic imatge que tenim és d'un paper de plata. A veure, el paper de plata, quines juntes ha de tenir un paper de plata?
2: Bueno, que si fos un accident, tu el que faries la foto es veuria alguna junta per algun lloc.
0: Bueno, però si és un
1: globus... Siguem serios.
0: Ja s'entén.
1: Ara que ningú s'escolta.
0: Un globus meteorològic, a veure, sí.
1: Aquí m'estic aguantant...
2: Pues que diuen que no és un globus meteorològic.
1: És un globus espia. En aquell moment s'estan començant a fer experiments, aquestes imatges es poden trobar tranquil·lament, ja no són secretes, però en el seu moment sí que ho eren, globus bastant sofisticats que es podien fer servir per espionatge i contraespionatge també, perquè que de fet encara es fan servir aquest tipus de globus, no fa gaire, no sé si us en recordeu, un globus xinès que va començar a travessar mig Estats Units, això comença als anys 40, perquè per hi ha tant... un espionatge i un contraespionatge entre la Unió Soviètica i els Estats Units d'Amèrica.
0: Estàs dient que això era un globus, però que era un globus soviètic i per això ho van tapar?
1: No, és un globus nord-americà que se'ls va patar quan va acabar de fer la ruta.
2: Tampoc hi ha motor. No hi ha motor. Bueno, perquè, l'impacte és impossible.
0: És un globus.
2: Va rebotar.
0: O sigui, aquí, a veure, tenim dos...
2: Va rebotar.
0: Com sempre, tenim dos versions. Tenim Mulder i Scully. En francès, que no se creu res, i en llatí, que s'ho creu tot.
1: Sí, aquí ja estic avisant anava a dir els lectors, els radiooients, que tots aquests casos dels que parlarem aquest estiu és gent que no està bé, vull dir...
2: Escolta, no, per favor.
1: Aquí ara ja ens traiem la careta.
0: El meu programa, o sigui, ja ho destruïm tot.
1: És gent, no?, que està més a prop d'aquells nens que veuen la Verge allà a Extremadura que no passa el que sigui que vindrà després.
0: Bueno...
2: Jo he de dir,
0: sigui com
2: jo
0: sigui.
2: Roswell és...
0: Sí, això, sigui com sigui. Bueno, a veure, queremos creer, va, què?
2: Roswell, jo no dic que tot el que es diu sigui cert. Ah, que va ser un simple globus, no m'ho crec.
1: No són simples, són bastant sofisticats, els...
2: No, però vull dir, no s'hagués muntat tant de pitote per un globus. És que és impossible.
1: Sí, perquè en aquell moment és ultrasecret. De fet, aquests experiments amb globus d'espionatge encara ho són avui en dia. El que passa és que aquest projecte concret dels anys 40 ja és públic. De fet, ja tenim, de la mateixa manera que tenim el testimoni de Marcel, a posteriori tenim recentment el testimoni de gent que estava involucrada en aquest projecte i que expliquen com els fabricaven i que aquests jeroglífics són en realitat són dibuixos de floretes de la cinta adhesiva que feien servir per acabar de construir les estructures.
2: Però si és així, vagi o mostres i calles boques.
0: Clar, per tant, podem dir...
1: Sí, però això, bueno, clar, però ara ja és massa tard. En el seu moment la CIA preferia que la gent pensés això i no fes masses preguntes, i avui en dia, clar, tu pots dir això, però és que ara ja és molt complicat, perquè portem ja dècades en la que s'ha creat una religió al voltant d'això.
2: Clar, ja em diràs que no hi anaven tres tripulants, que un d'ell va quedar el cos absolutament calcinat, i que els altres dos els van recuperar i els van fer una autòpsia.
0: Clar, perquè això és un altre.
1: Pensava que no anava a parlar mai de l'autòpsia.
0: Clar, a veure, això és un altre, perquè el tema Roswell és que en principi és un globus meteorològic que s'estavella, els testimonis i els militars no es fiquen d'acord, hi ha diferents canvis de versions, passen el temps, però apareix una versió diferent, que és aquesta que diuen Jacint, que és que en realitat aquí això era una nau extraterrestre en el qual hi havien tres alienígenes, tres

0: persones o tres éssers extraterrestres que, bueno, van ser recuperats i van ser ràpidament amagats perquè ningú els veiés, perquè entenem que el senyor pagès no els va veure, no els va trobar amb els cossos, però es va filtrar la informació i que es van recuperar tres cossos i que l'exèrcit dels Estats Units els va examinar. Això és així, això?
1: Mm-hmm. Sí.
0: Ho podem confirmar, un vídeo. Podem confirmar que és cert, exacte. Podem confirmar que és cert.
2: Hi ha el famós vídeo del 1995, crec que és, oi?
1: Sí, por ahí.
2: Sí, que això va sortir, jo me'n recordo, Telecinco, home, ha sigut Telecinco.
0: Calma.
2: Que ensenyaven, bueno, la gent que no estem parlant de fa mil anys d'això, que ensenyaven allò imatges i clar, però es va demostrar que era un frau, a veure, es va demostrar, primera, per el que és evident, no? I segon, perquè hi havia elements tecnològics que no existien en aquell moment.
0: No, què vol dir pel que és evident?
2: Home, perquè hi ha un marciano.
0: Però jo aquí esperava que en Jacina digués, no, però...
1: No, a veure, jo t'explico la versió que corre dins el món ufològic.
0: Ah, vale,
1: que sí, que es van trobar uns cossos,
0: sí?
1: En cap cas que siguessin extraterrestres. Deien que havia sigut també una espècie de sonda prototip rus, que hi tenien ximpancers i que...
2: Sí.
1: Quan va haver-hi la descompressió, els caps es van fer grans.
2: És veritat.
1: Grans, i que això són els suposats extraterrestres que es van trobar.
0: Per tant, a veure una cosa, per tant, això de que, per tant, els mateixos ufòlegs, ufòlegs entenem com a professionals, desmenteixen que el cas Roswell...
1: No existeix cap, no? Ufòleg professional.
0: Home, hi ha gent que es dedica a això, no?
1: És com dir que caçafantasmes professionals.
0: Bueno, però hi ha gent que es dedica a això. O ells es pensen que es dediquen a això.
1: No, són periodistes o són divulgadors, però no són, bueno, ufòlegs. Pues no treus el títol d'ufòleg.
0: No? Pues, bueno, hi ha un divulgador X... que
1: sí.
0: ells mateixos ja desmenteixen que això fos un cas extraterrestre.
1: Que hi ha molt de loco que diu que sí que són extraterrestres, però la versió més extesa és que simplement va caure aquest prototip i que hi havia micos dins i que va haver una confusió i que d'aquí es va fer el boca a boca.
0: Per tant, el primer cas que fem ja està desmentit.
2: Hòstia, jo ja estic esgotat, eh?
1: No és que estigui desmentit, o sigui... Les proves que argumenten és que, com hem dit, hi ha una base militar, que és la base militar més secreta que hi ha fins a dia d'avui, que no sé si parlarem aquest any de Dulce, però és un cas que em vull parlar perquè és el nou Roswell, i a més va haver-hi una sublevació dins de Dulce. Mm. Ja en parlarem.
0: Que és la nova AD-51, no?
1: Sí, que és on es van barallar els extraterrestres amb els militars. Mm-hmm. Això és fantàstic. És la meva nocilla. Doncs això, i el que dèiem de la filmació, el responsable, que és un senyor americà però de nom italià, diu que va gravar això, que ho va vendre a subhasta per una milionada, que ho va comprar l'ufòleg aquell que viu aquí a Mèxic i tot això, em sembla que és, i que ho va fer basant-se en les imatges que havia vist de l'autòpsia real dels extraterrestres, i que va ser una recreació, no és que s'ho inventés.
2: Per això, per exemple, hi havia l'altra cosa que volia comentar, és que hi ha elements tecnològics que no existeixen als anys 40. Per exemple, hi ha telèfons dels anys 90. Quan tu no pares atenció a l'extraterrestre que hi ha allà i mires al voltant, estàs mirant els anys 90 estèticament i tecnològicament. Llavors, quan se li va dir això, que això no pot ser als anys 40, va dir, ah no, és que he recreat una cosa que jo he vist.
0: O sigui, quan el van pillar van dir, no, jo era per explicar-ho.
2: Té tots els visos de ser molt autèntic.
1: Però que va fer molta passa, perquè això va vendre els drets, ja et dic, a tot el món, i revistes com Massa ja i tot això, jo tinc la cinta de l'autòpsia extraterrestre. Jo me'n recordo arribar a casa de la meva mare, que l'he aconseguit perquè volaven els exemplars, i ficar l'UVHS a casa i mirar tots, així... Amb les puntes dels dits juntes, mirant seriosament la pantalla, com realitzaven una autòpsia d'un extraterrestre.
0: I tot quadrava, no?
1: No, és que era real. El meu cor és real. Hi ha gent que creu en Jesucrist, hi ha gent que creu en mons extraterrestre, jo crec en Mahler, i Mahler creu en extraterrestres.
0: Francesc, tu no t'ho creus res, no?
2: Expediente X sempre darrere nostre, sí. O davant. No sé,
0: és a dir, que ja, estem a la temporada 6 i encara no l'he mirat.
1: Però... jo crec que tampoc la mires mai.
2: Que, per cert, el llibre aquest que he comentat, que parla d'un cas a Aztec, Nou Mèxic, l'autor es diu Scali, de cognom, avui.
0: Per què tot passa a Nou Mèxic? És que, perquè no hem sortit encara a Nou Mèxic.
1: Que l'Scali
0: és de Nou Mèxic.
1: És un dels ufòlegs més importants d'Estats Units. No és els més populars, però sí que és el més important.
0: De quin Scali estem parlant?
1: Del que comenta en Francesc.
2: Del real. De Behind Flying Saucers, una cosa així, em penso que era el llibre, que el que fa és bàsicament crear una confusió gairebé iconogràfica entre el que passa a Aztec i Roswell. Hi ha una contaminació perquè és com funcionen les llegendes, vull dir, es contaminen perquè el mite va passant, o les llegendes urbanes van passant d'un lloc a l'altre, però sí que és cert que neixen i es concentren sobretot a Nou Mèxic. Però el que he explicat abans, Xavi, que és una zona on hi ha tots aquests experiments que s'han fet als anys 40 i que es continuaran fent a nivell d'estratègia militar i desenvolupament tècnic.
1: És
2: a les
1: poques zones de tot els Estats Units que tu amb el Google Earth no pots veure el que hi ha. Recordem que durant la pandèmia va haver-hi la trobada per anar a rescatar els pobres extraterrestres que tenen tancats corrent fent el Naruto.
2: Sí que és veritat, sí.
1: És que l'Àrea 51 és mitiquíssima, i ja, bueno, ja ho sabeu, que la pel·lícula Independence Day ens ensenyem com és en realitat per dins.
3: Sí, sí. Bueno, no sé.
2: I la pel·lícula Zero Dark Thirty, o com es digui, sí, també, és a dir, els helicòpters que es fan servir per atacar la posició on al final troben a Bin Laden són uns helicòpters ultra secrets perquè no generen cap mena de soroll i els tenien, diguéssim, com a prototip a l'Àrea 51. Vull dir que no és que...
0: S'ha de dir, però...
2: Que no és una cosa dels còmics, vull dir, que existeix de veritat.
0: L'Àrea 51 està una miqueta... O sigui, no està nevada, no està en New Mexico, està una miqueta més amunt. No també terreny desèrtic. Tot és el mateix, no? O sigui, és un desert.
2: Per aquella zona, sí.
0: Sí, per allà no res, tio.
2: Si no és vero, ben trobat. A veure, estem parlant d'una autòpsia d'extraterrestres. Vull dir,
0: vale,
2: estem aquí mirant geografia.
0: Vale, no.
1: Els Phantom, que van ser els primers avions que eren capaços de passar per sota el radar, també es van fer aquí, a l'Àrea 51. O sigui, l'Àrea 51 és un caldo cultiu perquè sempre hi ha hagut molt secretisme i qualsevol cosa que passi per allà, doncs és normal que desperti llegendes. Sigui com sigui, tu no diguis a algú de Roswell que no existeix els extraterrestres, perquè viuen d'això.
0: Ara anirem a això, perquè, o sigui, allà a Roswell, diguem que ho han sabut aprofitar bé, que és una cosa que sempre lluem de la gent dels nord-americans, dels Estats Units. De qualsevol cosa saben fer un espectacle. O sigui, de qualsevol cosa, per tonteria que sigui, fan una fira del condado i un lo que sigui, treuen una sèrie, una peli, i allò acaba sent, bueno, una mina, acaba sent un parc temàtic. Per tant, podem dir que el cas Roswell s'ha convertit també en un ovniland en potència, no? És un parc temàtic de l'ufologia.
2: Sí,
0: podem anar.
2: El que passa que jo ho veig també en el sentit, a banda del circ i tota la pesca, ho veig en relació el que passa després del 45 és molt semblant al que passa quan neixen als Estats Units, que hi ha una mena de reboot del cristianisme, que és on sorgeixen coses com, per exemple, els mormons, no? Si voleu recuperar, estimats oients, ja no sé quin programa va ser el que vam parlar dels mormons, moviments com el mormonisme, no sé si el terme adequat, però que se m'entengui, sorgeixen quan hi ha una recerca de fe relacionada amb un gran canvi social que s'està produint i polític. Això és el que passa després del 1945. I què és el que es troba? Entre altres coses, es troba la qüestió de la ufologia, de la mateixa manera que els negres s'inventen que són musulmans perquè són negres. I així neix la nació de l'Islam, que és una forma d'entendre's a ells mateixos com perquè hi ha negres enmig de Denver. I diu, val, doncs no podem ser cristians perquè els cristians és de coses de gent blanca, hem de ser musulmans perquè identifiquen l'islamisme amb l'Àfrica, no? Tot això està relacionat amb aquests amb el que està passant després de la Segona Guerra Mundial, bàsicament. I això de l'ufologia, doncs, és una altra religió que neix i encara i està molt viva.
0: El que sí que podem dir que, o sigui, el cas de Roswell va ser anterior al que podem conèixer com les primeres pel·lícules, no? Les primeres pel·lícules de ciència-ficció relacionades amb el moviment ovni, no? O sigui, les primeres pel·lis apareixen a principis dels 50, el Carl Rogers del 47. Diguem que el boom de la cultura popular nord-americana, de totes aquelles pel·lícules, la majoria de sèrie B, no? I aquella literatura, aquella ficció, diguem, bastant infantiloide o dirigida a un públic adolescent, apareix una miqueta després. Podem dir que és arran d'aquest esdeveniment que es fa una miqueta famós, que és quan aquest boom explota.
2: Sí, però no és només el cas Roswell, és el que passa amb el llibre aquest de Frank Scully, que crec que és del 1950, i és tota aquesta literatura que ja existeix. O sigui, la idea de que hi ha alienígenes que viuen entre nosaltres, o que nosaltres podem viatjar allà, o que ells venen a atacar-nos, això ja hi ha dècades de literatura que
1: informa això. Però és el que he dit en Francesc, o sigui, a la Guerra Freda... acaba fent que hi hagi una paranoia que la gent miri als cels, perquè no saps en qualsevol minut et pot caure una bomba al damunt, que ho desintegri tot. I clar, la gent està obsessionada en mirar els cels i això acaba filtrant-se en la cultura popular i cadascú ho expressa de manera diferent. Ladrones de cuerpos també en part és això, o sigui...
2: I això és el que fa que aquest, sorgeixi aquest cinema de, dels platets voladors dels anys 50, però és el que fa també que sorgeixin aquestes pel·lis de taràntules gegants i aranyes i formigues gegants que estan relacionades amb l'era atòmica i la Guerra Freda. Però un cop més, o sigui, això és una reproducció cinematogràfica, però això ja ve d'abans, o sigui, la idea aquesta... Ja hi ha pel·lícules d'entreguerres, hi ha una pel·lícula britànica, ara no recordo el títol, que penso que és l'any 36, que no parla exactament d'extraterrestres, però ja té estèticament aquests elements de coets i naus que poden viatjar a l'estratosfera. Ara no recordo el títol, La guerra del futur, o una cosa així, em penso que es deia. I això ja ho veus amb la literatura de Verne, Wells i companyia, del segle XIX.
0: No sé si ha quedat clar, per en Jacint encara és real o de Roswell, tot i que hi ha un... Bueno, tot és real, però en veritat és... O sigui, per ell és real, però també hi ha una part dintre d'ell mateix que diu que no, que bueno, que no, que eren uns monos.
1: No, jo sóc completament increïble amb tot, però que va passar alguna cosa i que no...
0: No eren monos.
1: Que podien ser monos, és que no ho sé, jo no hi era, no puc ficar la mà al foc per res, però que va passar alguna cosa, segur... És que ni que sigui tota una ximpleria com l'estrella de Belén. Alguna cosa va passar que ha fet que es creï un mite que a mi em sembla extraordinari. I sí, com sigui, la gent que diu que ha sigut abduïda no tots saben de l'existència de Roswell ni què va passar exactament. Sí que alguna cosa hi ha. El què? No ho sabem.
0: Francesc, per tu no hi ha res. Hi ha un simplement...
2: Ah, no, sí. Home, jo
0: un experiment.
2: Estic absolutament convençut que és un globus d'aquests d'espionatge que simplement cau i ja està.
1: Va. I si era una màquina del temps on anaven els presentadors a la nit més fosca i van viatjar al passat i es van estavellar...
0: No, perquè llavors ho sabríem, sí. No, ara mateix?
2: O no.
0: Perquè, clar, o no. A partir de quan vam viatjar?
1: No ho sé.
0: Clar.
1: D'aquí 5 anys.
0: Ah, llavors encara no ho sabem, però ho sabrem.
1: No ho sabem, però acabarà passant i quan anem a estavellar-nos diem, ah, mira.
0: A nosaltres.
1: Això és Roswell. Va. Mira els micos.
0: Doncs va, el que sí que ha deixat el cas Roswell, no sé si vosaltres us ho creieu, no us ho creieu, deixeu els comentaris si creieu que va passar alguna cosa fora del normal, si va ser un simple globus extraterrestre, un globus terrestre, o va ser una nau extraterrestre, o va ser un experiment de l'exèrcit que no va sortir bé i que també podria ser. Doncs us deixeu els comentaris i no sé, digueu la vostra opinió. El que sí que, per sort, aquest fet ha deixat molta literatura, com estàveu comentant, al seu voltant, també ha deixat molta cultura popular. Ja hem parlat de que Roswell, la zona de Roswell, bàsicament viu de gent que va allà a veure si en veritat poden recuperar algun tornillo d'aquests que en Jacint diuen que no s'han trobat, per veure si el poden recuperar algun objecte extraterrestre o si ha passat alguna cosa. Però, com dèiem, en el món cultural hi ha molta producció relacionada amb aquest cas, directa o indirectament, no, Jacint? Has buscat coses.
1: Sí, a veure, jo el que faria a cada programa és centrar-me en una pel·lícula o documental que tracti aquell tema en concret. Amb Roswell és que és impossible perquè hi ha tantes coses que si les he enumerat totes, per això em centro en una sola pel·lícula, tot i que queda mencionar que això, que segur que heu vist coses a Roswell en infinitat de pel·lícules.
0: Independence Day, que la comentàvem abans, per exemple. Independence Day, que he de dir que és una pel·lícula que només té una part.
1: Exacte.
0: O sigui, que ningú pensi que hi ha una segona part d'Independence Day. No ha existit mai. Sí, estem d'acord?
2: Jo no l'he vist.
0: No, millor. O sigui, no ha existit. És que no existeix.
1: També hi ha, per exemple, i casualitats de la vida, jo m'estic llegint un llibre que parla d'una arqueòloga i just està ambientada a l'àrea 51 i parla del tema Roswell. I és una passada, que és a Preston and Shell, que són els autors, l'Auria el Diablo, Nora Kelly, que és això, un personatge que m'agrada molt les seves aventures, i aquest últim resulta que està ambientat aquí. Però ja veureu, és que rasca una mica i t'apareixen mil coses. Però jo vull parlar d'un que tracta realment què va passar amb el testimoni que hem comentat abans a Marcel, que és el testimoni més important de tot plegat, sigui cert o no, i la pel·lícula, en realitat un telefilm, és El misterio de Roswell, feta l'any 1994, i que la podeu trobar en castellà a YouTube, lliure de drets, sense problemes, l'emissió que es va fer al Canal Plus. Ja veureu que surt tituri el logo de Canal Plus, que em va fer molta gràcia. És un telefilm, com he dit...
0: Lliure de drets vol dir pirata, no?
1: Exacte.
0: Vale, vale. no enganyem a ningú tampoc.
1: No. Vale. Sí, la podeu trobar, la podeu mirar, i ja us dic, no està malament. Direcció de Jeremy Kagan, que és un director molt televisiu, ha fet capítols de Colombo, Picket Fences, Taken, el guió és un tal Arthur Kopit, que va fer Buffalo Bill i Los Indios, i l'adaptació del Fantasma a l'Òpera en 1990, però la gràcia és que està basat en una novel·la de Roswell Incident de 1980, de Kevin D. Randall i Donald R. Smith. Qui són aquests dos? Són dos dels ufòlegs més importants de la història, sobretot per aquest llibre que vam fer. Kevin D. Randall ha fet The Roswell Encyclopedia, The History of UFO Crashes, Project Blue Book, que n'haurem de parlar, Exposed, Encounter in the Desert, Understanding Roswell, o sigui, tot va al voltant de tot això. I aquest, lo curiós és que el que defensava en el passat, que hi havia extraterrestres, ara ja no hi creu tant. Al revés que el seu company, Donald R. Smith, que també ha fet infinitat de llibres sobre el tema, i ha passat d'explicar jo a creure-s'ho a peus junts. O sigui, ell creu que van ser extraterrestres i que no té cap tipus de dubte. Bé, com us dic, aquest llibre parla del cas Roswell amb el testimoni de Marcel i molts altres testimonis, i el que van fer va ser comprar els drets per adaptar-lo en un telefilm explicant exactament què va passar. Per protagonitzar-lo, o sigui, fent de el major Jesse Marcel, per ser la pel·lícula, sabeu qui la produeix? Citadel Productions. M'he quedat fascinat quan he vist la pel·lícula. M'he quedat, què? Kyle MacLachlan és el que interpreta aquest Jesse Marcel. Qui és aquest senyor? O MacLachlan, que tothom li diu diferent. Com es diu, Francesc?
2: MacLachlan.
1: És el protagonista, i el recordeu perquè va aparèixer com a Agente Cooper a Twin Peaks, ha aparegut a The Doors, va aparèixer a Showgirls, Blue Velvet, Dune, és un dels actors fetitxe de David Lynch, i també apareix Martin Sheen amb un paper més secundari, que fa una espècie de El fumador d'Expediente X, també us ho dic. La gràcia de tot plegat, doncs aquí veiem amb el testimoni de Marcel, segons ell, què va passar, i t'expliquen això, que bé, ell anava tan tranquil, el van avisar el xèrif, i quan van arribar allà es van trobar unes restes que no sabien descriure què era exactament, paper de plata que s'arruga, torna a la posició inicial, no apareix cap motor, no apareixen tripulants, i ell està convençut que allò és realment tecnologia extraterrestre, i com tothom dins de l'exèrcit i fora l'exèrcit se n'enriu d'ell, tot i que ell comença a acumular proves, com per exemple, com pot ser que el que estava aquí al granger aquest de cop i volta digui no, segur que és un globo, i a l'acte seguit tingui una furgoneta nova? Algú li ha pagat molts calés per la furgoneta nova?
0: M'estàs dient...
1: És l'exèrcit que està...
0: Però a veure una cosa, un moment. A veure, jo no vull contradir el senyor Marcel, eh? Però, o sigui, si l'exèrcit està fent callar el senyor Granger amb diners, per què no el fan callar amb ell? Amb altres coses, no sé...
1: Perquè ell ja era molt gran...
0: Sí. Ah, li era igual
1: si
0: tot.
1: Si el mataven... És que tots
0: va confessar de gran, podem dir, el senyor Marcel.
1: Sí, clar.
0: Ja de retirat.
1: Sí. Clar, ja havien passat quasi 40 anys.
0: Vale. Però, bueno... Per cert, parlarem dels Hombres de Negro en aquesta temporada?
1: Sí.
0: Per què no li van enviar i el van... Per què no el van flasejar? No?
1: A veure, no sé. Va. Clar, no, si el mataven serien...
0: No, jo dic matar-lo, jo dic borrar-li la memòria amb el flash aquell.
1: Allò no existeix.
0: Allò
1: o sigui, sí que no m'ho crec.
0: El extraterrestre sí. Michael Jackson ha vingut és un extraterrestre, sí. Però el Flash no.
1: Veritat.
0: Vale.
1: Mira, si voleu fem un test i jo vaig dir en veritat o mentida.
0: Vale, o en algun programa ho farem.
1: La gràcia de tot plegat és que és una pel·lícula bastant dramàtica, s'ho prenem bastant en sèrio. L'actor, la veritat és que fa un treball bastant impressionant. En cap moment es posicionen concretament per si és cert o és mentida. Mm-hmm. T'ho deixo una mica a l'aire tot plegat. I la gràcia és que tenim dos línies temporals. Ell de gran reunint-se amb els seus companys de l'exèrcit rememorant què va passar, i a l'altra línia temporal, que és quan va passar tot plegat. Ja us dic, és una pel·lícula d'hora i mitja que passa molt ràpida, que estan bé les interpretacions, el maquillatge i tot això, i que per tenir una idea de tot plegat com va anar, crec que és bastant recomanable.
0: I sabem si el senyor Marcel va guanyar algun duro d'això, drets d'autor i tal, o no?
1: Que jo sàpiga, no.
0: Si el senyor tot això ho feia...
1: Per les entrevistes que va fer... en el llibre aquest no va guanyar un duro perquè el llibre era d'aquells autors que simplement ho van entrevistar perquè ell volia dir la seva versió dels fets.
0: Sí, aquest senyor...
1: Ho van entrevistar altra gent.
0: Ho feia de manera altruista, o sigui, no ho feia per calés.
1: Exacte.
0: Per tant, el que fa que potser sí...
1: Com els Warren.
0: Com els... Bueno, els Warren... Potser algun dia hauria de, dedicar una temporada als Warren, potser.
1: Oh, pues jo encantadíssim de la vida.
0: Temporada que ve, si voleu, perquè cap casos en tenen. I controvèrsies també. Sí, que la gent voti.
1: Això... Que poden votar això o...
0: O, bueno, de moment, això.
1: O les vecines de València.
0: Bueno, de moment, que votin.
1: Vale.
0: No sé, no tan... Voteu. Sí, encara no hem començat la temporada, òbviament no tenim planejat de la temporada que ve.
1: Bueno.
0: També he de dir que la nit més fosca...
2: Tenim una llista d'idees, eh?
0: Ens hem ficat un límit, sí. Eh? O sigui, la cosa és que no acaba abans que Carles Porta. O sigui, quan Carles Porta es retiri, l'any següent ens retirem nosaltres.
1: Pues li queden tres temporades, eh?
0: Però nosaltres en farem quatre.
1: Hòstia.
0: És així.
1: Ja estic cansat, eh? Només pensant-ho.
0: Sí, sí, sí, sí. Ja fa...
1: I no la podem passar l'hivern i vosaltres salteu a l'estiu?
0: No, fa molta calor, eh?
1: Clar, per això t'ho dic.
0: No, perquè això, a l'estiu la gent vol coses fresques així, saps? No vol crims seriosos. Vol...
1: És molt seriós això que estem parlant.
0: Per tu sí, però en francès sí. No.
2: Jo estic suant. Jo estic aquí, a la base de la Space Force.
1: Que us puc explicar casos que han passat aquí, eh?
0: A Figueres?
1: Aquí al costat, a la carretera que va cap a Darnius. Hi ha un senyor que va anar a buscar unes pizzas, anava per la carretera i li va aparèixer un omni al damunt, que el va començar a perseguir. Quilòmetres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això va passar aquí, eh?
0: Sí, sí, ja...
1: Els 90, eh?
0: Això ja ho explicarem, això.
2: Ja arribarem,
0: sí, sí. Doncs bé, no sé si teniu alguna cosa més a afegir sobre el cas Roswell, que jo venia molt il·lusionat perquè pensava que em diríeu que sí, que tot era cert, i...
2: Ui.
1: Però és que convida Sant Francesc, clar, és un semisso aquest home.
2: Doncs sí, si amb aquesta ja tenim problemes.
0: Clar, el que ve després...
2: Sí. El que ve després és...
1: Hem de dir que aquest és un cas una mica especial.
0: Per què?
1: Els altres sí que hi ha un contacte de...
2: Clar, aquí no hi ha abduccions, no hi ha...
1: Però és diferent, aquí, és més dramàtic.
0: Però hi ha restes.
2: No hi ha sondes anals i...
0: Però aquí sí que... Com...
1: Aquí hi ha restes.
0: Hi ha restes.
1: Mm. Sona brut.
0: Bueno, hi ha restes de l'objecte
1: no,
0: en si.
1: No, sí, els implants que reben els abduïts, restes n'hi ha en altres casos.
0: Bueno, també.
2: Clar, aquí no hi ha un tema d'abducció, no hi ha una...
1: Exacte.
2: Una violació alienígena, no hi ha...
1: Lo bonic no hi és.
2: Ja, exacte.
1: És no sexe pur i dur.
2: Una extirpació de fetus perquè no sé què, això no existeix aquí.
0: Però també és el primer. Tampoc, no. Comencem bé. Doncs bé, no teniu res més a afegir? Cap teoria més? Alguna... No sé, algú puntualitzar abans d'acabar?
1: Que hi ha una sèrie que es diu Roswell dels anys 2000 i pico, uh-huh, que és sí. Adolescents, que són extraterrestres que agafen forma d'adolescents i fan un Dawson Crece. Xulíssima, eh? És el millor que s'ha fet mai de Roswell.
0: Quan té un 1 a Film Affinity, perquè és així, la miro.
1: Pues por ahí,
2: sí, no la vaig veure mai, ni l'he vist ni la penso veure.
0: Ah,
2: però sí, sé que existeix, sí.
0: També, si aneu a Film Affinity i fiqueu Roswell, us sortiran 10.000 sí. coses relacionades a això, amb extraterrestres, adopcions i tal. Tot entre el més alt que he vist és un 6. Per tant,
1: home, pel telefilm aquest que t'he dit jo.
0: Sí, a part del que tu has comentat, diguem, eh? Però, a veure, tot és...
1: Sí, com sigui. Fiqueu calés a Patreon i acabem la temporada anant a Roswell, els tres.
0: Ah, els tres, o sigui, la gent no cal.
1: Bueno, si volen venir que vinguin, però...
2: Sí, no sé quan em queda a mi a Roswell des d'aquí, eh?
0: Home, jo crec que t'ha quedat una estona, eh? Amb cotxe jo crec que t'ha quedat dos dies.
1: Bueno, és que als Estats Units anar a comprar el pa et sí. queda 2 hores de cotxe.
0: Sí. Per cert, he descobert una sèrie molt maca que es diu Roswell Nuevo México, que diu... La serie se centra en los habitantes de la ciudad de Roswell, en la que una serie de alienígenas viven infiltrados entre los humanos. Remake del drama...
1: ¿Es aquesta?
0: No, sí. Això és un remake.
1: Ah, és el remake.
0: D'aquesta tan dolenta que deies, per tant, tan dolenta no serà si han fet un remake, o sí.
1: A veure, és el canal WBB.
0: S'ha de dir que el remake té més nota, té millor nota que...
1: L'original.
0: No, l'original té millor nota que el remake.
1: Ah, vale. Pues,
2: hòstia. A veure, conduint... Des de, estic jo, la ruta més ràpida són 22 hores i 18 minuts.
1: No, però amb ovni?
2: Però hi ha un Roswell a Georgia.
0: Ah, podem d'aquest.
2: Podem fer trampa.
3: Sí.
2: I això ho tinc a 5 hores i mitja.
1: Que bueno, és com Springfield, no? Que hi ha 8.000 Roswells.
2: Que està, o sigui, està al costat d'Atlanta.
3: Bueno, ningú ha de saber. Agafem un descampat així una mica de sorra i no s'entera.
1: Gravem allà. Uh-huh. Vale.
3: Doncs va, si us sembla, deixem aquí el programa, aquest primer capítol. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, com sempre, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. També tenim per allà Blue Sky, mil coses. Tot usuari arroba l'animes fosca. I també, si voleu, a l'estiu us podeu fer mecenes del programa, tant a Patreon com a iVox Premium, així això, acumuleu prou diners per anar a Roswell. No direm quin Roswell, però en un Roswell potser anem, on això, per una petita aportació econòmica, tindreu un programa extra cada 15 dies. A l'hivern és cada setmana, a l'estiu és cada 15 dies perquè fa calor i això doncs fot mandra, vale? Però bueno, tot més relaxat. I per avui res més, o sigui, només queda despedir-nos fins la setmana que ve. Per tant, bona nit, Francesc.
2: Bona tarda per mi.
3: I bona nit, Jacint.
1: Bona nit, vigileu els cels.
3: I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és... Pànic a la ciutat.

0: família de la festa. Benvinguts a Rhythm is an Enter. Una setmana més connectats per gaudir, per ballar de la bona música. Música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i a partir d'ara ballaràs les autèntiques peces que tant i tant ens agrada. Repassar una mica de tot. Una mica de dance, una mica de techno, màquina i també sessions. Avui estarà l'agenda La Màquina que ens parió 2020. Som-hi, família, comença la festa. Anem a liar-la. I apuntes?
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hay fiesta.

peça ideal per arrencar aquest estiu. Gran clàssic, To Unlimited, amb aquest Rebel Dance, amb aquest remix especial. Música refrescant, perfecte.

and Two Unlimited. Uns altres que també s'apunta a la nostra festa, Two Fabiola i No Fire. Som-hi, que s'han de festival!

veu d'aquesta formació. Destacaven per la seva roba extravagant i amb aquest estil Eurodance que tant i tant arrasava les pistes de ball. Que grans, Too Fabiola! Anem a viatjar cap al 1993 amb aquesta peça de Culture Beats, A Knitting, una altra peça que va arrasar les pistes de ball en aquella bona època. Avui recordant aquests bons clàssics que ens agrada. Com no també fer-te ballar. Sabe!

0: Aquí es tenías des d'Alemanya. Aquesta peça del 1993, Sound Culture Beats and Knitting. Amb la veu de la Tania Evans i el rapper Jay Supreme. Que grans, Culture Beat, com hem ballat, com hem gaudit de la seva música, quins bons temps. Déu-n'hi-do! Mica, que tornem cap a l'actualitat amb una novetat.
1: Welcome to the year 2026.
0: Novetat de DJ Neteo.
1: Where everything is wilder.
0: Amb aquest...

considera aquesta peça agafar poc ha sortit per a Fanatic, Body of Humans. Sí, família, la festa de dents assegurada aquí en el 8 de mils de dents cada setmana especial i diferent. I atenció amb aquesta combinació.

DJ Flecky. Vinga, soy familia, un tema més i després arriba la nostra connexió. La festa la tens aquí assegurada. Anem a godir d'un altre clàssic. BBA, el seu Seven Days and One Week. Amb aquesta versió, Technotrance actual. Tema espectacular, tema brutal. M'encanta. I vull que ho gaudeixis.

0: El cielo ha cambiado. Puedes sentir el sol. Es la hora para el mejor tiempo del año. Es tiempo para el verano. Un verano sin fin.
1: Com sembla aquesta peça clàssica? No és Màquina Actual, és un clàssic del 95 de Scooter, en Let's Summers. I és que l'estiu

espanyol. Qué grans, qué grans, escutes. Vinga, tornem cap a l'actualitat. I ho farem amb aquest so potent. Fa poc que ha sortit la creació de DJ Zizo i

I atenció amb aquesta combinació. Roboy, Buenri i Electroconvulsiva. A

0: La setmana passada te vaig punxar un tallet d'aquesta creació. No teníem més temps. Avui sí, te la puxo sencera. Aquest gran clàssic de Steam System, Fit Sigrid. En aquesta ocasió, el gran clàssic, el gran tema, Barraca Destroy. Això és So Actual, Remix Especial 2026.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.

espectacular aquesta nova versió actual 2026 del gran tema de Steam System, també amb Fit Sigrid, gran clàssic, Barraca Destroy, tema brutal, quina bona versió, com m'encanta. I com m'encanta que disfrutis, que gaudeixis d'aquesta música, que punxo la festa de temps assegurada. Això és el Ruïda Mix, Alenzan. Soc DJ Flecky. Rolex on my wrist, time I never waste, waste. Running through the night, night, always in the race, race. Money on my mind. Una mica de so hardcore.

Bon so hardcoreà, com el següent. Below the surface, a rebellion rises. The Awakening. Des de Harmony Dark Hardcore. Tema hardcoreà.

hardcore actual. En Visual, en Z-Nol. Bon Squad.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joan Jordi Good.
1: What's up, some music?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.